0: jugues amb Elena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 12 d'octubre. Ja sabeu que el Què t'hi jugues no s'atura mai. Estem sempre a l'altre costat de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos avui en un dia festiu. Si sou dels afortunats que esteu a punt d'anar a fer el vermut o si estan allà Bruno Alemany, tu estàs aquí, crec que has viscut el pont aquí en aquest estudi, no?
3: Directament. Sí, sí, sí, he passat moltes més hores aquí que al meu sofà o al meu llit de casa. Per tant, sí, sí, moltes hores aquí.
2: Envejant els que això, esteu a punt de fer el vermut o esteu preparant el dinaret, molta precaució si esteu al cotxe, esteu tornant a casa o si, com nosaltres, sou dels que us toca treballar, doncs molts ànims. Intentarem fer-vos aquesta estona des d'ara i fins les dues el més agradable possible. Ja sabeu que som els del Què t'hi jugues a SER Catalunya, com us dic, des d'ara i fins les dues, tota l'actualitat esportiva.
4: Què t'hi

0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes fins a les dues a Ser Catalunya.

0: segeix camí de Turquia, on demà s'enfronta el Galatasaray en la segona jornada de Champions, encetant així un dels trams més exigent del seu calendari d'aquest any, amb el Betis, que és tercer a la Lliga, esperant dissabte, i amb una propera setmana en què haurà de visitar el PSG de Luis Enrique i que tancarà rebent el Real Madrid en el primer clàssic de la temporada. Però abans, com diem, aquest partit a Turquia de Champions demà contra el Galatasaray, qui ja ha arribat a Istanbul és l'equip del que t'hi jugues, amb el Lluís Flaquer i el Santi Ovalle. Què tal, com esteu?
1: Hola, què tal? Bon dia.
2: Ben d'hora, què tal, Helena? Com
0: Heu
2: esteu?
0: Heu matinat bastant avui, eh?
2: Una miqueta, però tot sigui per poder arribar a l'hora del programa i poder-te saludar en directe ja des d'Istanbul.
0: I jo que us ho agraeixo, especialment al Santi, que crec que portaves 3 mesos de vacances, no, Santi? No, perquè portava 3 mesos de vacances, Flaqui.
2: Ho arribo, sabem, quedo a casa, eh?
0: No, volia dir que... No, que haurà estat dur matinar pel Santi perquè portava 3 mesos de vacances.
1: La trossoleta t'has ficat en aquest jardí, ara a mi... Jo crec que és l'any que menys vacances he fet, així que... Sí, i tant.
0: Bueno, que vagi preparant aleshores l'agenda al Jordi Martí, que encara te'n falten uns quants dies, vols dir, no?
1: Algun que altre.
0: Santi, esteu ja a Istanbul esperant a un Barça que arriba amb les baixes ja anunciades per Flick, de Rafinha i de Jong.
1: Sí, però tinc una bona notícia per l'audiència del Què t'hi jugues, notícia que podem explicar a aquesta hora del matí. Rafinha ja treballa sobre la gespa de la ciutat esportiva Joan Gamper, juntament amb Frenkie de Jong. Tots dos han estat tocant pilota, han saltat a la gespa de la ciutat esportiva per preparar-se per la setmana vinent i per aquest partidàs, millor partit que es pot veure avui en dia en el futbol, que és el de París. Ells dos s'han quedat a Barcelona, no han viatjat, la resta doncs és la mateixa convocatòria que ja vam veure dissabte passat al partit contra el Getafe. Sense novetats, tots han viatjat, estan a aquesta hora volant cap a Istanbul per arribar aquí cap a les 3 de la tarda, aproximadament, hora de Barcelona. Arribaran aquí a descansar i a mitja tarda, cap a les 6 aproximadament, a 6:45, entrena el Barça, fa l'entrenament, i abans parlarà Pau Cubarsí.
0: Junt amb Hansi Flick, Flaqui, no sé com Correcte. Veus a l'equip arribant a aquesta cita, suposo, com a clar favorit i, sobretot, amb unes sensacions immillorables.
2: Sí, a no ser que ara el Bruno ens sorprengui amb una anàlisi del Galatasaray que ens faci pensar en més problemes. És veritat que és un partit complicat, Europa fora de casa sempre ho és, que el Galatasaray a casa apreta, que tenen jugadors i arguments que poden, doncs, el Barça els ha de tenir en compte, que Osimhen es retrobarà amb Cubarsí, que recordem Cubarsí el dia del seu debut en Champions quan era poc més que un adolescent, va marcar Osimhen, que jugava amb el Nàpols, i va ser un debut brutal de Cubarsí aquell dia a les ordres de Xavi, que li va valer l'MVP del partit. Però vaja, entenc que si el Barça rendeix com ha vingut jugant en aquesta inici de temporada, no penso un altre escenari que no sigui el de la victòria. Evidentment serà un partit que costarà, però em fa l'efecte que ja dissabte van poder descansar jugadors importants com el propi Cubarsí, com Pedri, que va jugar només els darrers minuts, etc. I al davant, que teníem la incertesa de què seria d'aquest Barça sense Rafinha, doncs escolta'm, apareix Gabriel Jesús, apareix Gordon i són capaços de marcar, i espero també la millor versió d'un Lamine Yamal, que l'altre dia davant del Getafe no va estar de 10 ni molt menys, no? Per tant, aquest Barça, Helena, et convida a ser optimista, et convida per ara doncs a confiar en que es mantingui la línia alta del que està venint fent a la Lliga amb aquest ple de victòries, amb la Champions, que també va tenir un bon inici. Per tant, no hi ha lloc ara mateix per un escenari pessimista.
0: Bruno, ens baixes de... fas tocar de peus a terra, o sí que és cert que el Barça arriba com a clar favorit?
3: Crec que el Barça és molt favorit, és veritat que ve de guanyar el Galatasaray, que és líder a la seva lliga, que recupera Osimhen, que suposadament és la pitjor notícia pel Barça. Crec sincerament que ho és, un davanter molt físic, que és molt pesat amb els defenses, però sobretot al darrere crec que és un equip feble, que té uns centrals que per corregir i que a l'àrea són bons defenses, però que són massa impulsius, i em sembla que el Barça, amb el potencial ofensiu que té ara mateix, és clar favorit per endur-se els 3 punts.
0: I sobretot, Bruno, que els espera un dels ambients més hostils d'Europa.
3: Sí, això el Flac ho domina més, que ha estat més per allà que jo. S'ha parlat sempre de l'infern turc, i crec que ja no té, o que té molt poc a veure amb el que vivíem allà als anys 90, i sobretot que es parla molt de l'infern turc pel que realment es viu al bàsquet, que realment amb pavellons tancats i tal, és una altra història diferent. A Grècia passa una mica similar. És un ambient fort, però crec que no sé si el Flaky dirà que és un dels top 3 que ha estat a Europa, per exemple, el camp del Galatasaray, que crec que no.
2: No el recordo tan bèstia. De fet, he estat un cop, jo només al camp del Galatasaray, en el partit que es va jugar fa 4 anys, si no m'equivoco, aquí en Europa Liga. Imagina com han canviat les coses al Barça, que jugava Europa League i ara és un dels clars favorits a intentar guanyar aquesta Champions. I sí que és un ambient que escalfa, que apreta, però vaja, no associar-lo a la paraula infern em sembla, com diu el Bruno, que té més a veure amb el bàsquet o amb el que era l'Elisa Millén ara fa uns anys, que aleshores sí, amb aquell joc de bengales i tal, et podria intimidar una miqueta, però em fa l'efecte que el Barça no patirà l'ambient perquè és una afició que apreta, però em sembla que no serà una cosa que pugui condicionar gaire el partit, sincerament.
1: Només tenen un rècord Guinness d'estadi de futbol més sorollós del planeta. Només tenen això. Demà, per tant, tots tranquils.
2: Demà al vespre m'ho dius, Santiago Valles.
1: 131,7 decibels, que és...
3: Ara sap de decibels una quantitat, també, Lovalles.
1: És una quantitat de decibels, ho vaig estar mirant ahir, catalogada, com a per sobre del llindar del dolor.
2: És a dir, els veïns podrien denunciar.
1: És que això va ser el 2011.
2: Ah, val, era una altra època. Era una altra època.
0: Ja li podeu dir a Jordi Orós, doncs, que us compri auriculars dels bons, perquè si no serà impossible que pugueu escoltar la retransmissió del Carrusel Deportivo o del que t'hi jugues Barça. Bruno, un Galatasaray per això que està ple de noms. Avui quan mirava la plantilla, fa viejas glòries, no?, que ara fan parada allà abans de retirar-se o de tirar ja més cap a l'Aràbia.
3: Els Leroy Sané, Gundogan, tots aquests futbolistes, Davinson Sánchez, hi ha molts jugadors doncs que han estat molt, molt grans, que ara mateix estan al Galatasaray. Un equip, Helena, que s'ha gastat prop de 80 milions d'euros en fitxatges aquesta temporada, que es diu aviat. Per exemple, Rafael Leao, s'han gastat gairebé 40 milions d'euros en l'exjugador ja del Milan, segurament és el seu fitxatge estrella, que no havien començat massa bé la temporada, van rebre una golejada que va fer molt de soroll a Turquia, però que, com dius, té belles glòries a la plantilla.
0: El Galatasaray està fent l'atenció a mitjans prèvia al partit, de seguida parlarà l'entrenador Okan Buruk, que ara ho està fent també el jugador Lucas Torreira.
4: Y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión. Y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Y bueno, lo venimos demostrando, este grupo de jugadores viene demostrando hace muchos años que somos un equipo sólido, que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan importante como el Barcelona, y ojalá que mañana nos encuentre una buena noche. Es importante también tener el apoyo de todos nuestros hinchas, porque nos hacemos muy, muy fuertes jugando de local y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
0: Aquest és Lucas Torreira, jugador del Galatasaray. Ja sabeu que el Barça té les baixes de Rafinha i De Jong, com ens comentava ara el Santiago Valle, que és veritat que ja s'han entrenat sobre la gespa avui, per tant, bones notícies per Hansi Flick. Santi, però amb Rafinha és cert que hi ha certa preocupació al club per haver tornat de nou lesionat o amb molèsties de l'aturada de les seleccions?
1: Cabreig, frustració al club, perquè són tres viatges consecutius on Rafinha torna lesionat de la seva selecció. No amb Rafinha, però sí aquest sentiment de, ostres, un altre cop ha tornat a passar. Entenen que Rafinha juga així i que ell és la seva manera de jugar i el que el fa un futbolista especial, però hi havia cert anunci i cert cabreig al club per aquest retorn. Ell, a veure, si hagués estat un partit a vida o mort, segurament com a mínim hauria estat a la banqueta demà o a l'últim partit contra el Getafe, però veient els precedents, el que decideix Flick és dir-li a Rafinha, escolta Rafinha, parem una setmana i fas net del tot. Ja està entrenant, com veu s'ha dit, sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui ha començat a trepitjar gespa, a tocar pilota i a treballar amb certa intensitat. Per tant, arrenca la posada a punt. I el que sí que considera el Barça és que aquesta aturada de 3 setmanes és criminal. I així, no amb aquests termes, però li ha dit als estaments i a FIFA que no pot ser, que això s'ha de revisar de cara al futur, perquè és com fer una pretemporada pels clubs i que no és una bona idea concentrar dues aturades en una i fer tres setmanes, i així li ha traslladat el Barça als estaments internacionals, a FIFA, etc., de cara a que ho pugui revisar en el futur.
0: Bruno, no sé si tu tens la sensació que aquest sentiment del Barça és compartit per més clubs.
3: No està content ningú. No estan contents els clubs. Et diria també, Elena, que no acaben d'estar contents els seleccionadors, que han de fer rotacions. Normalment tu tens una aturada de seleccions, tens dos partits, i ens posem el cas que és més proper per nosaltres, que és Luis de la Fuente, no cal que faci rotacions. Tens dos partits, tu tires amb els jugadors que tens i vas amb tot. En una seguida de quatre partits sí que has de començar a repartir minuts i ho tens més complicat. És veritat que si tens la mirada del futbol de clubs, et molestarà sempre qualsevol aturada, però també és cert que la de tres setmanes se li ha fet llarga. Em fa la sensació que a tothom, i crec que ho acabarà canviant la FIFA més d'hora que tard.
0: Doncs segurament acabarà sent així com diu el Bruno, perquè ens apunta el Santi que el Barça ha fet una queixa davant la FIFA i dels estaments organitzadors de que aquesta aturada s'hauria de modificar de cara a un futur. Ara parlàvem de Rafinha, Santi, però també tens novetats pel que fa a De Jong.
1: Va dir l'altre dia Flick a la prèvia, bueno, ho vam escoltar aquí perquè vam escoltar el Nil allà i vam escoltar a Hansi Flick dient que l'aspira
0: contra el Betis. Sí, de fet, Santi, el podem escoltar a Santi Flick parlar, a Hansi Flick, perdó, parlant de De Jong. Li preguntaven si l'opció de jugada central era possible i així de contundent va ser el tècnic alemany.
5: Of course he can play. We have different options and Frankie also can play this position.
0: Així que no és casualitat, Santi, no? Crec, aquesta declaració de Hansi Flick.
1: No, de fet, des que es va unir al grup, que ha fet un parell d'entrenaments, està assajant com a central, Frenkie de Jong. És cert que no ha d'entrar convocatòries i que assaja en una posició on ara falten peces, perquè no hi és Christensen, que per cert ja treballa també sobre gespa, per tant, més a prop al seu retorn. Falta Christensen, falten peces, i per tant, com no havia d'entrar convocatòria, completa lloc, però fa la sensació, i pel que m'expliquen, que és una opció factible, que veiem a Frenkie de Jong de central quan torni. Per això, perquè hi ha overbooking al mig del camp i hi ha posicions que estan garantides per a determinats jugadors, Rodri, Pedri, la de mitja punta se la discuteixen Olmo i Fermín, allà hi ha overbooking, hi ha una vacant a la posició central, i també perquè l'operació de la nova operació de Frenkie de Jong, hi ha teories mèdiques dins del club que consideren que aquest genoll pot quedar inestable i que aleshores això pot afectar a la manera de jugar. Frenkie de Jong juga molt girant, i davant d'aquesta decisió de Frenkie de Jong de no operar-se, creuen que pot canviar la seva manera de jugar sobre el terreny de joc, i aleshores provar-lo a centrar és una manera de veure el futbol de cara i no haver de girar tant com ho fa un migcampista, i d'aquí que també el provin, assagin amb Frenkie de Jong en aquesta posició de central als darrers entrenaments.
0: Flaqui, et convenç? T'agrada aquesta nova oportunitat per De Jong?
2: No l'acabo de veure. És veritat que hi ha hagut alguns partits amb Països Baixos o fins i tot amb el Barça que ha pogut tenir rol de central, però em costa, tot i que evidentment no seré jo qui discuteixi la visió de Hansi Flick a l'hora de trobar posicions noves per jugadors que potser no contemples en aquelles zones, no? Però jo crec que Frenkie és víctima de la seva inactivitat, primer, del seu baix rendiment quan ha tingut oportunitat en els darrers temps, i al final també de la competència que hi ha al mig del camp. Ara mateix té molts jugadors per davant fins que ell sigui capaç d'assolir una versió bona que li permeti discutir, doncs, en un mig del camp on Fermín i Olmo es disputen un lloc, on Bernal no té minuts, on fins i tot jugadors com Rodri també té alternatives. És que hi ha moltíssima gent al mig del camp, hi ha molt overbooking, hi ha Gavi, que és un tros de jugador que pràcticament no té minuts i que quan els té doncs també mossega per quedar-se, no? Així que em sembla que Frenkie és víctima de tot plegat, de la seva inactivitat, del seu baix rendiment quan ha jugat i de la competitivitat que ha instal·lat Hansi Flick amb l'arribada de Rodri al mig del camp.
0: Bruno, tu veus aquesta opció de Jong a l'eix de la defensa?
3: L'hem vist a l'Ajax fent parella amb Blind i amb De Ligt, si no recordo malament, en algun moment fent defensa de 3, fins i tot en defensa de 4, sent un dels dos centrals. Crec que no té els conceptes defensius per ser un central de garanties en un partit top. Ens posem a pensar, per exemple, una eliminatòria contra el Bayern de Múnich, crec que patiria moltíssim. Però és veritat que hi ha molts partits a la Lliga, en escenaris als que has de remuntar, sí que me'l crec especialment, perquè pot donar molt bona sortida des del darrere, especialment conduint. Per tant, pot ser una opció. Crec que a llarg termini, pensant de Jong com a central de futur pel Barça, no és una realitat viable.
0: Doncs veurem quan s'incorpori De Jong ja a la rutina del Barça. Ens diu el Santi que ja està entrenant sobre la gespa i que podria tenir minuts contra el Betis. En quina posició ho farà? Però, Santi, recordarem la informació que ens donaves. Seria una opció com a central, com ho podria veure Flick de cara a les properes setmanes?
1: És una opció i, sobretot, és una opció que creix perquè els darrers dies, els dos entrenaments que ha fet amb el grup, ha assajat de central. Aquesta setmana farà una posada a punt, igual que Rafinha, al marge, i per això s'ha quedat a Barcelona. Però recordar que Frenkie de Jong ja fa una setmana, ben bé, que ha començat a la dinàmica de grup, i pel que em diuen, amb prou bones sensacions.
0: Doncs bones sensacions, apuntem de De Jong, a veure si es confirmen, i aquest cap de setmana ja el podem veure de nou sobre la gespa. Torna a parlar Lucas Correia, el jugador del Galatasaray, en aquest cop del control sobre el Barça.
4: Sí, sabemos que en mitad de la cancha quizás tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para después poder atacar y poder lastimar. Vamos a preparar el partido de la manera que lo hacemos contra todo, más allá de que sea el Barcelona nuestro rival. Nuestra idea siempre va a ser la misma. No vamos a cambiar nuestra identidad de salir a ganar el partido, de ser agresivo a la hora de defender, y cuando se pueda robar la pelota intentaremos hacerle daño con nuestros jugadores por delante.
0: Aquest és Lucas Torreia, no Correia. Espero que Cazorla estigui avui també de festiu i no em tregui demà a la secció. Jo crec que a les 12:24 ja és moment d'anar cap a Madrid, no et sembla, Bruno?
3: Som-hi.

0: Perquè a Madrid podríem dir ja que definitivament el Dalai Mou ha mort. Un Mourinho hem vist aquest cap de setmana abanderant aquesta creuada del Madrid contra els àrbitres que no sembla tenir final. I el carrusel canalla aquesta matinada ens han explicat l'Anton Meana i l'Héctor González que el comitè tècnic d'àrbitres, dins del comitè hi ha preocupació pel clima que s'està generant al voltant de cada partit contra el Real Madrid, que no entenen les crítiques de l'arbitratge del passat dissabte. I, de fet, Iturralde González ens explicava també al Canalla que el que no entenen el comitè tècnic d'àrbitres i el que no entén el propi Iturralde és que s'estigui creant un debat al voltant d'una acció que va estar ben arbitrada.
1: Si entramos ya en hacer críticas de un acierto, es que es una campaña para desviar algo. Por eso te digo que si yo hay un montón de críticas después del Atlético Madrid-Real Madrid, pues bueno, fueron dos jugadas de criterio, que yo sí, para mí eran las dos rojas, pues parece a una sí, otra no, perfecto, ahí entra ya cada uno, pero hoy es un debate que no tiene fondo, es que no hay debate, es que hoy no hay debate, porque estamos hablando de acierto.
0: Estamos hablando de acierto, deia un Iturralde, que per ell tot això el que explica és que hi ha un relat interessat per part del Madrid i de Mourinho.
1: Lo que quieren hacer es escribir y mandar un relato que no es cierto. Es decir, es hacer ver a su masa social que tenga la percepción de que están siendo perjudicados. Pero esto es muy viejo, pero que esto es viejísimo. Ese sentido de no, todos contra nosotros. ¿Cómo que todos contra vosotros?
2: ¿Te parece que ha empezado muy pronto esto o
1: no?
2: ¿O no?
1: No, empezó muy pronto porque dentro de dos semanas está el clásico. Y todo va dirigido a ciertos partidos. Esta tendencia de tensionar la relación árbitros-Real Madrid, ahora está, tenemos a un profesional de la tensión, que es el señor Mourinho, el mismo que cuando estaba entrenando al Benfica dijo que el árbitro tenía un papel y que no amonestaba a los jugadores del Madrid. ¿Por qué? Porque quería tensionar el arbitraje cuando estaba en el Benfica. Lo ha hecho en Portugal, lo ha hecho en Italia, lo ha hecho en Inglaterra. No es nuevo. Él juega con esas armas.
0: Anton Meana, Madrid, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Elena?
0: ¿Tú también estás de acuerdo con Iturralde y ha empezado a jugar el clásico Mourinho?
3: Sí, ya ha empezado a jugar el clásico. Para mí es excesivo y comparto la opinión que tenía el otro día la delegación del Villarreal saliendo del Bernabéu, de que no pasó tanto en el partido como para que se protestara todo desde el principio. Mandaba a su cuerpo técnico de manera escalonada. Primero va el segundo, luego va el de porteros, luego va Chendo. Es como una protesta, como si fueran relevos en el ciclismo, para presionar al cuarto árbitro desde el principio. Le sorprendió al banquillo del Villarreal, no supieron jugar ese partido, y con uno más, el equipo de Íñigo ni siquiera hizo cosquillas a la portería de Courtois.
0: Un Madrid, Antón, que supongo que ya da por perdido a Vinicius, ¿no? Para ese partido, está muy comprometida su presencia en el Clásico. Nos contaba este fin de semana Iturralde que se espera que sea una sanción entre 2 y 3 partidos, por lo tanto, no podría estar en el Camp Nou.
3: No, para mí es imposible. Yo no veo solución a que le metan menos de 2 partidos. Es que no hay solución. Con lo que pone el acta, con la roja que le han echado, es mínimo 2 partidos y luego le puede quedar alguno más por dirigirse al árbitro de manera incorrecta cuando le han expulsado. No veo posibilidad. De hecho, creo que va a jugar Vinicius titular el miércoles en Roma. El equipo termina el entrenamiento ahora y veo a Vini de inicio en Roma el miércoles, porque no va a estar contra el Sevilla el domingo y no va a estar en el Clásico del día 25 en Barcelona.
0: Flaqui, Santi, que encara esteu per aquí des d'Istanbul, us convenç aquesta postura del CTA, que vegin millor no confrontar-se directament amb el Madrid davant les constants queixes que està havent-hi per part de Mourinho i del club?
4: Bueno, és que no és nou, el que fa el Madrid no és nou. És veritat que ha augmentat el volum, però no és nou. Ja fa molts anys que, de forma preventiva, la televisió del Club Blanc va alertant sobre àrbitres que els perjudicaran en el partit que estan per jugar, que després, passi el que passi, sempre troben la forma de buscar arguments per defensar aquesta suposada persecució que ells diuen rebre, però crec que va ser el propi Mourinho, que en l'època de Guardiola, després de la final de Copa Mestalla, que guanya el Madrid al Barça, que li donen un gol a Pedrito, i que Guardiola diu que critica aquella errada de l'àrbitre, Mourinho va dir que hi havia una nova classe d'entrenadors que eren els que criticaven l'encert. Doncs ara el Madrid em sembla que és el que està fent. Si és que, segons el reglament, el tema Vinicius és vermella claríssima, si el propi Vinicius ho accepta i es li demana fins i tot disculpes. Ara, que no fa el que no s'acabi mai aquesta festa del Negreirato i de la persecució i del CTA i de tot contra tots, etcètera, etcètera. Li va fantàstic, perquè el Madrid va jugar dissabte, va tornar a patir, va jugar malament, però ningú parla de que el Madrid juga malament o de que el Madrid està quart a la Lliga i de que si les coses van com van igual surt del Clàssic a 9 punts. Ningú parla d'això. Es parla d'àrbitres, es parla de negreires, es parla de persecucions, es parla de robatoris. Ja els hi va bé per dissimular, com deia Iturralde i el canalla, és de primer de cortines de fum. Per tant, escolta'm, el CT entenc que ja està acostumat. Ara jo ho deia l'altre dia i van passant els dies i m'hi reafirmo. Al final a Mourinho no se'l va fitxar ni per arreglar el futbol ni per netejar el vestidor. Se'l va fitxar únic i exclusivament per fer pujar el volum de la crítica arbitral, que és la bandera del mandat de Florentino Pérez.
0: Antón, tú que vives cerca del madridismo y vas todos los días al campo, al Bernabéu, ¿tienes la sensación de que el socio del Madrid, el aficionado, compra esa cortina de humo que dice Flaky?
3: Creo que un sector del Bernabéu sí. Creo que eso no ha cambiado, que Mourinho no convenció a todo el madridismo en su primera época y ahora tampoco. Hay un sector del público que pita al equipo porque no le gusta lo que ve, porque piensa que el Madrid juega mal al fútbol, pero con el fantasma del caso Negreira siempre presente, hay mucho madridista que piensa que hace falta hacer ruido arbitral por todo. Y yo creo que se empieza a embarrar otra vez el ambiente en el estadio. El otro día, digamos que a algunos periodistas, se nos increpó de más en los aledaños, nada reseñable, pero había un ambiente más tenso con la prensa que el que se vivía en la última década, ya sea con Zidane, con Ancelotti, con Alonso, con Arbeloa. Si el entrenador señala a los medios, los que le compran el discurso señalan a los medios, y creo que esto va a ir a más porque futbolísticamente hablando el Madrid no invita al optimismo. Entonces, en cuanto el Madrid se aleje más del Barça, el ruido arbitral y mediático va a ser mayor desde el cuerpo técnico.
0: ¿Os increparon, Antón, antes o después del partido?
3: A mí antes, por ejemplo. No tiene nada, ¿eh? No quiero ser yo la víctima, pero lo cuento como detalle y en el Ketty Yugas, que es un poco un programa en el que hablamos de manera casi familiar. Pero eso de impresentable, pues eso que no te lo gritaban desde hace una década, pues te lo vuelven a gritar camino del estadio. Sí que percibí más tensión que en los últimos años y creo que no es casualidad. Creo que si tú alimentas un caldo de cultivo en contra del estamento arbitral y en contra de la prensa, si los tuyos ven a un árbitro o a un periodista, es normal que les increpen. Repito, no deja de ser un grito sin importancia, pero me llamó la atención. Dije, qué casualidad, que llevábamos una década tranquilos en el estadio y ha vuelto Mourinho y se acaba esa paz. Repito, el problema del Madrid es futbolístico. Creo que el Madrid no está jugando al fútbol, creo que el Madrid va muy lento con el balón, creo que no tiene ideas, que Mbappé está mal delante de la portería, pero eso no lo va a solucionar rajando de los árbitros antes y después de los partidos o callándose, como el otro día, que había 68 periodistas en una sala de prensa, estaba la BBC, estaba la Gacheta, estaba el Guardian, los medios más importantes del mundo esperando a un entrenador que no fue a la sala de prensa. Y no había pasado, repito, en 13 años. Zidane salió siempre, Ancelotti siempre, Alonso siempre, Benítez siempre, Lopetegui siempre, Arbeloa siempre. Bueno, no sé. Creo que era mejor ser de Special One por ganar que ser de Special One por no ir a sala de prensa.
0: Pues sí, esperemos que totes les protestes es quedin aquí, que no vagin a més, com això que ens ha explicat l'Antón. Antón, te agradecemos que aquí en la familia, como dices, del que te jugas, que nos contamos todo, también nos hagas llegar lo que nos pasa en el día a día, que al final también acaba repercutiendo en nuestro trabajo.
3: Bueno, esperemos que no vaya más, pero eso bueno, en la primera época hubo momentos de tensión, hubo compañeros a los que les acompañaban al coche después de los partidos, o sea, han pasado muchos años, pero la primera época fue muy tensa, muy tensa, y creo que al Madrid le ha ido muy bien alejado de la tensión. Es verdad que lo han elegido, es verdad que Florentino eligió a Mourinho cuando había más opciones, es verdad que no hay una unidad clara dentro del club, en la cúpula Florentino, la gente que rodea al presidente, son muy de este José Mourinho, pero hay trabajadores históricos del club que no comparten esta idea, que no le compran el discurso. El debate de la grada también está dentro del club, pero es que vamos a ir capítulo a capítulo. Mañana en Roma va a ser un paseo para Mourinho, le van a recibir como al emperador, después de lo que hizo en el equipo giallorosso ganando la Conference, creo que fue, y mañana va a ser un Mourinho diferente. Pero en la playa del Sevilla seguro que habrá ruido, y la semana del Clásico puede ser insoportable, mediáticamente hablando.
0: Pues lo contaremos, pase lo que pase aquí en el Ketty Jugas. Antón Meana, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
3: M'encanta, un beso, Elena, hasta mañana.
0: I Flac i Santi, us alliberem ja. No sé si teniu ja decidit el restaurant on dinareu avui.
4: Doncs ha vingut Santi Ovalle amb una guia ja feta.
5: Feu free tour. Feu free tour.
4: Que inclou visites culturals, visites gastronòmiques i, evidentment, també la feina.
5: I oci?
6: Sí, però... no? Crec que aquesta guia, que per cert podreu escoltar avui a la graderia, perquè no és una guia per nosaltres, sinó per informació de servei per tothom qui vulgui. Si voleu, la recuperem demà al que t'hi jugues, també.
0: Sisplau.
6: Crec que el Flaqui me l'ha tirat tota per terra.
5: No. Sol passar, això.
4: En cap cas.
6: Jo li he dit, mira, podríem anar... Saps què? M'ha dit, saps què? A l'hotel.
4: Jo només l'he alertat que aquí les distàncies són grans. Hi ha molt trànsit i no és fàcil anar d'una mesquita a un palau que estan allunyats bastant. Perquè, vulguis o no, Santi, també hem vingut a treballar.
0: Exactament.
4: Però vaja.
5: Si no, el gimnàs de l'hotel, ja està.
7: Mira en preus, això sí, del això tema, sempre, del tema aquest, mai. Santi.
5: Sí, a mi també,
7: Santi. Mira en preus.
5: Jo a mi també,
7: sí,
5: Santi.
7: Sí, a tu.
5: No, però jo... No, jo tinc un altre tema.
6: No sé si arriba per tant la vaca.
0: Santi, Flaqui, gràcies. Us escoltem a la graderia del balcó avui amb l'Anna Palet.
6: Està aquí suant Jordi Orós, que creia que li havien perdut la maleta i que s'havia d'anar a buscar-la a l'altra punta d'Istanbul.
4: Ha aparegut.
0: Això són els miracles del dilluns 11 d'octubre. Gràcies.
4: Milagre del Bósforo.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Aut Grau. Aut, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Elena.
0: Comencem destacant que el Betis ha superat el Madrid a la Lliga.
9: Els de Manuel Pellegrini van derrotar per 5-2 a Osasuna amb doblet Disco i es col·loquen tercers amb un punt més que els de Mourinho. Llevant i Sevilla tanquen avui la vuitena jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: Ja tenim horaris de la jornada 12.
9: El Barça visitarà l'Atlético el diumenge 8 de novembre a les 9 de la nit. El dissabte 7, l'Espanyol jugarà a les 4 i quart a casa. Contra el Deportivo i el Madrid visitarà més tard a les 9.
0: El Manchester City a la Premier goleja a Anfield.
9: L'expulsió de Gravenberg a la segona part va provocar la reacció dels Sky Blues, que van derrotar els Reds per 0-3 amb gols de Haaland, Doku i Cherki. Els de Maresca són líders de la Premier League amb 6 victòries en 6 partits.
0: En bàsquet, gran victòria del Barça al Palau.
9: 89-86 contra València Bàsquet en la tercera jornada de la Lliga Endesa. Així valorava Sekulic que 8 dels seus jugadors estiguessin per sobre dels 10 de valoració.
10: Sí, realment és important i sobretot el més important és veure que tots els jugadors saben que han d'ajudar a l'equip, que no només vol dir anotar punts, fer punts, sinó també hi ha altres coses i ells això ho saben, en són conscients i crec que és el que més ajuda a l'equip a la llarga. De totes maneres, sí, estic content de veure estadístiques així.
11: Yes, it's very nice to see stats like this.
9: Manresa, Joventut i Lleida van tenir menys sort amb derrotes contra Madrid, Baskonia i Obradoiro, respectivament. I deixen fer un apunt més, Elena, en clau bàsquet, i és que el Barça-Saragossa de la jornada 5 de l'ACB ha canviat d'horari, estava programat pel diumenge 25 d'octubre a les 12 i ara serà el dissabte 24 a les 9.
0: A motociclisme ja hi ha campió del món en Moto3, Máximo Quiles, i en hoquei patins, la selecció espanyola femenina guanya el seu 9è mundial.
9: Victòria de les de Sergi Macià per 1-3 davant de l'Argentina en la final disputada a Paraguai.
0: Gràcies, Aut. Anem al quiosc.
8: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, muy buenos días, Elena. Era el primer partido después del castigo y el City encontró el premio con una contundente victoria en Anfield sobre el Liverpool. 0-3, un triunfo que, como recoge el diario Manchester Evening News, provocó altercados, ya que los aficionados de Liverpool se enfrentaron con la policía, que se vio obligada a desplegar hasta gas pimienta, según escriben Chris Slater y Greta Simpson. Tras una primera parte sin goles, el City acabó silenciando a la afición local, se lee con una victoria por ese contundente 0-3 después de que Liverpool se quedara con 10 jugadores por expulsión de Gravenberg, que vio dos amarillas. El primer partido del City desde que fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League terminó en victoria, escribe Finn McNulty en la BBC, aunque precisó que persiste la sensación de que esta temporada está en el limbo mientras el City espera su castigo, con la posibilidad aún de expulsión de la Premier, descenso o deducción récord de puntos. Un ambiente, y acabo, un ambiente explosivo. Tensión, pancartas con la palabra trampa y plátanos inflables. Así recibe Anfield al City, recalca Bill Hambin en su crónica para The Guardian, quien indica que había una tremenda sensación de justicia y miles de aficionados de Liverpool querían expresarla.
0: Bruno, no sé si tens la sensació, gràcies Marcos, que aquestes protestes contra el City s'aniran repetint setmana rere setmana.
7: A veure, realment el Liverpool és un dels equips que segurament ho ha patit més, el fet que hagi pogut fer trampes, segons aquesta comissió de la Premier League, el Manchester City, perquè en moltes lligues les ha lluitat amb el Manchester City precisament. Val a dir que moltes de les pancartes tenien molta gràcia, jugant amb lletres de les cançons d'Oasis, que estava, per exemple, allà el Noel Gallagher mirant-se el partit, hi havia algunes de molt ingenioses, i sí que crec que tindrà recorregut. També és veritat que crec que anirà endavallada, és a dir, el Liverpool pel rival que és del City estava clar que ho faria, el que faria aquest cap de setmana. Crec que veurem durant tota la temporada pancartes, però que anirà, serà un de més a menys claríssim.
0: I protestes a banda, per tu va ser un cop dur, ens explicaves a Carrusel, no?, pel Liverpool d'Iraola.
7: Sí, sobretot perquè va començar bé la segona part, fins al minut 70 més o menys el partit està empatat a 0. Hi ha tres aturades de Donnarumma només començar la segona part, que són bestials, i que li dona l'opció al City de mantenir-se en partit, de mantenir-se viu. Entra Doku i canvia el partit absolutament, provoca l'expulsió de Gravenberg, que intervé a l'acció del gol de Haaland i marca un golarro per fer el 0-2. Per tant, l'inici d'Iraola no ha estat fàcil. També és veritat que el 0-3 em sembla una mica enganyós pel que vam veure al partit.
0: Doncs veurem com va evolucionant la Premier, a veure si remunta el vol aquest Liverpool d'Iraola i si, com diu el Bruno, aquestes protestes es queden aquí perquè era un City-Liverpool o si són una constant ja, també, no? Aquí estem instal·lats amb el cas Negreira, doncs allà al cas City veurem com avança.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
0: I en ple festiu, a Napalet, els oients estan ben actius.
14: Estan ben actius perquè, clar, serà festiu, però demà tenim Champions, venim de l'expulsió de Vinícius al Bernabéu, hi ha molta teca, evidentment la gent comentant-la al xat del YouTube del Que t'hi jugues, on sempre ens poden trobar, igual que sigui festiu, que allà sempre emetem, igual que a Twitter i a Facebook, i també tenim actiu el WhatsApp del programa, el 606-32-72-11. De fet, ens envia una nota de veu al Juan Carlos parlant de Mourinho.
15: No iba a tardar mucho en aparecer el verdadero Mourinho. En el momento en el que le fueran mal las cosas, ya toda la culpa es de los árbitros y de la Liga Negreira, y todo es de culpa de los árbitros para justificar su falta de juego, porque el Madrid realmente lo que hace es que no juega a nada y desvía la atención a través de los árbitros. Eso es lo que pasa.
14: Així que molt ben resumida la situació del Madrid pel nostre oient, pel Juan Carlos.
0: Primera cortina de fum, com deia el Flaqui. Vinga, va, que són les 12:42 i ens espera l'Àlex Dalmas.
8: Del Masterclass.
0: Àlex, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Tu tampoc ets dels que fas festa avui, també aquí fidel a la teva cita amb el que t'hi jugues, i amb tu volem parlar d'aquesta baixa de Rafinha, que el Barça de moment ha complert amb nota amb la seva absència, perquè va ser Gabriel Jesús l'encarregat de substituir-lo aquest passat cap de setmana contra el Getafe, i va respondre amb bon partit i amb gol, Àlex.
16: Sí, per mi fa un partit excel·lent, Gabriel Jesús. Mira, jo crec que una de les claus d'aquest Barça, d'aquesta tercera temporada de Flick, ha estat la bona adaptació de Rafinha, i ha estat que Rafinha dona moltes coses a l'equip, no? Veiem un equip que pressiona molt millor, un equip que, a més, manté la rematada que tenia amb Lewandowski o amb Ferran, un equip que és molt més mòbil a la seva punta d'atac, i, per tant, replicar tot això no era gens fàcil, però crec que Gabriel Jesús ho fa força bé, o gairebé al nivell de Rafinha, eh? No poder... en aquest nivell de finalització de qualitat, però vam veure un Gabriel Jesús amb molta mobilitat. Fixa't que fa 37 intervencions en els 81 minuts que juga, però és que les fa en moltes zones de camp. Són 6 recuperacions altes. El segon gol, el gol que ell fa, és una recuperació seva al pic de l'àrea. El primer gol i el segon, tant el que fa Gordon com el que acaba fent ell, comencen en una desmarcada on ell genera l'espai, i per tant el vam veure molt bé. A més, si sumem que va fer 2 xuts, va fer un gol, va acabar marcant, crec que la seva finalització en el gol és de molt nivell, de molta qualitat, per tant és molt bona opció. Quan va arribar aquí, la incògnita era el seu estat físic, però veient els partits que ha jugat i veient que està bé, crec que és un davanter de molt nivell i crec que és un davanter amb el qual es podrà rotar a Rafinha amb totals garanties.
0: Ara, Àlex, parlaves també d'Anthony Gordon. L'anglès va marcar el seu primer gol després de quatre assistències. També et va convèncer, Àlex?
16: Sí, sí, ja em convencia. Era qüestió de temps. Jo crec que Gordon és un jugador amb gol, amb molt més gol del que la gent es pensa. Crec que ho acabarà demostrant, no? L'altre dia doncs, obre la llauna i fa el seu primer gol. Crec que li anirà molt bé per la confiança. Però Flick confia molt en ell i crec que el partit de Gordon és la demostració de que per què Flick el posa per davant de Adeyemi i altres opcions. És un jugador molt rigorós en la posició, sempre manté l'amplitud màxima, és un jugador que pressiona molt bé, que sempre fa desmarcades de ruptura, li arribin o no li arribin la pilota. És a dir, és d'aquests jugadors que, a part de la qualitat individual i d'aquest bon 1 contra 1 que té i aquest dinamisme, sumen perquè el joc flueixi molt millor. Fixa't que va jugar 70 minuts i va recórrer 8 quilòmetres. És una distància molt considerable per als minuts que va jugar. És un jugador que per al futbol col·lectiu del Barça ara mateix és molt important.
0: Set canvis va fer Flick de Sevilla a Getafe, però és cert, Àlex, que es manté la solvència de l'equip i sobretot aquesta efectivitat golejadora. Ara en parlàvem de Gabriel Jesús i de Gordon.
16: Sí, sí, sí, no arriba a la mitjana, crec que la mitjana actual del Barça està sobre els 4 gols en aquest inici de Lliga, no va arribar, però són 3 gols, porteria 0 i moltíssima solvència, sense el jugador, Rafinha, que és el teu màxim golejador i el que ha fet el 35% dels teus gols, per tant, molt bona nota. A més, el Barça va generar 23 xuts, va ser el partit on va batre el rècord de possessió de pilota, també perquè el Getafe no la volia, però molt domini posicional. Bé, jo crec que són molt bones sensacions, tenint en compte tots els canvis que tu dius, de que el Barça, jo crec que és una demostració de que el Barça 2026-2027 té una plantilla molt àmplia, probablement la més àmplia de totes les tres temporades de Flick i la de més nivell.
0: No troba ni a faltar gairebé a Lewandowski i Ferran. Potser en algun tram de la temporada ho farà, Àlex, però ara gairebé ningú se'n recorda d'ells.
16: Sí.
0: Amb la boca petita.
16: Exacte, sí. A veure, vindran curves, segur, i segurament hem d'estar preparats perquè Rafinha doncs, algun dia falli tres ocasions de gol i on el Barça li costi més marcar les ocasions que genera. Però, home, totes les sensacions són boníssimes. Jo crec que amb l'adaptació que hi ha hagut de Rafinha, amb l'adaptació de Gordon, amb aquesta nova manera de jugar, amb la incorporació de Xavi Spar, que és un lateral que està sorprenent, amb Rodri, que et permet coses noves. Una de les coses que vam veure l'altre dia és que el Barça va jugar amb dos mitges puntes curts. Va jugar amb Dani Olmo i amb Gavi, però jugant molt per davant de Rodri. Això t'ho permet Rodri, no t'ho permetia la temporada passada les altres opcions. Crec que té moltes més variants i segur que vindran els moments més difícils, però jo sóc molt optimista.
0: I de cara a demà, Àlex, aquest partit contra el Galatasaray, ens deia el Bruno que per ell el Barça és clarament favorit. No sé quin atac, sobretot, t'esperes de l'equip de Hansi Flick.
16: Sí, coincideixo amb el Bruno, clarament favorit, perquè té molts noms, però diguéssim que té poques estructures d'equip, no? És un equip que defensivament, sobretot, se li generen ocasions amb facilitat. L'altre dia acaba guanyant, però molt, molt al final. A més, Osimhen, que és el seu jugador, doncs, arriba després de lesió. Molt favorit. Quin atac m'imagino? Jo crec que repetirà amb Gabriel Jesús, tot i que no descartaria Dani Olmo, però vaja, si me l'haig de jugar, crec que posarà Gabriel Jesús i que veurem a Gordon i la mina a les bandes. Crec que Gordon és molt important, crec que Gordon el veurem a tots els partits de Champions i crec que és un futbolista que Flick té entre els intocables a l'11.
0: Àlex, deixa'm que et pregunti per una informació que ens ha explicat el Santi Ovalle a l'inici del programa. Ens ha dit que Frenkie de Jong ja ha provat com ha estat assajant com a central en aquesta última fase de la seva recuperació, que Flick ho veu com una opció factible, sobretot també tenint en compte l'overbooking que té al mig del camp. T'agradaria, t'imagines, veure de Jong de central en aquest equip?
16: M'agradaria veure'l. Crec que té qualitats com per fer-ho. A mi, sabeu que és un jugador que sempre m'ha agradat, i per tant crec que veure'l en un lloc a l'equip sempre m'agrada. Com a central tinc els dubtes de que amb aquesta exigència de Flick de la línia defensiva tan alta que pugui tenir la coordinació, però amb sortida de pilota seria magnífic, seria la manera de donar-li una mica d'aire cobert si sense carregar a Eric, perquè Eric l'estem veient al lateral dret, al central esquerre, crec que és una opció que pot sumar i que li pot servir per tenir minuts, perquè la posició de 6 amb Rodri i Bernal està molt ben coberta i a tot el mig del camp també. Per tant, sí, tinc ganes de veure'l, crec que ho pot fer bé, sobretot en partits on el Barça sigui molt dominador, molt favorables a casa.
0: Doncs veurem. Quan torna De Jong, ens ha dit el Santi que tant ell com Rafinha ja estan fent treball sobre la gespa avui a la Ciutat Esportiva i que se'ls espera que estiguin disponibles almenys aquest cap de setmana pel partit contra el Betis. Àlex Dalmas, moltes gràcies per haver estat uns minutets aquí amb nosaltres al Que t'hi jugues.
16: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: 12:49. I avui també hi ha futbol. Nil Solà, què tal? Bon dia.
17: Hola, què tal, Helena? Molt
0: avui
17: bon dia.
0: Avui hi ha un Tenerife-Girona, un Girona que necessita sumar de 3 per tornar a recuperar posicions de playoff.
17: Sí, està en una bona ratxa el Girona, 13-18 des que es va tancar el mercat. Evidentment necessita la victòria a Tenerife. Ara mateix el Girona és 7, 14 punts, a només 2 de l'Sporting i el Sabadell, que marquen les primeres posicions de playoff, i a 7 punts de l'Almeria. És a dir, que si el Girona guanya avui a Tenerife, es posaria a 4 punts de l'ascens directe. A la prèvia del partit, Quique Álvarez reconeixia la importància i el bon record de tornar a Tenerife, on el Girona va pujar, però evidentment això avui no et garanteix res.
18: Estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim. Els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
17: Estuani i Justin, les úniques baixes que té el Girona per aquest partit, ja ha recuperat tots els internacionals que no va poder tenir en els últims dos partits contra el Albacete i Mallorca. Per cert, avui Estuani, que fa 40 anys.
0: Això t'anava a preguntar, ara ho estava buscant.
17: Està jugant molt i molt poc aquesta temporada, té ara problemes musculars, evidentment l'edat...
0: Què vols dir?
17: Bueno, que l'edat es nota, 40 anys, Bruno.
7: Què vols dir?
0: Això li pregunto, què vols dir?
17: Que 40 anys es noten.
0: Bona collita del 86. Tant
7: de bo tingués 40 jo.
0: Els 40 d'Estuani, no?
7: Bueno, això, vamos, ho signo, vamos.
17: No, els d'Estuani, segur.
0: Una jornada que també ha deixat la victòria del Sabadell a Ceuta per 1-2, un Sabadell que és 5è ara mateix, a expenses del que faci avui el Girona a Tenerife, i que també ens ha deixat, ho sento, Bruno, el triomf de l'Andorra 1-0 contra el Castelló.
17: Anaven molt pujadets, aquests del Castelló.
7: Calma, calma, estem un playoff encara.
17: Home, clar, playoff, clar que ho fareu.
0: Vinga, que com diu Quique Álvarez, queden uns 7 mesos això, o així, diu, no? Més o menys. Qui està d'enhorabona és l'associació esportiva Prat, que després d'eliminar el Sant Rafel d'Eivissa, golejant-los de nou per 5-0 a la ronda prèvia de la Copa del Rei, han certificat que jugaran per tercera vegada a la seva història la fase final de la Copa, i aquest cop encara serà més especial perquè ho faran contra l'Atlètic Club. Serà la primera vegada que els pretencs s'enfrontin a un equip de primera divisió. Ells juguen la Lliga Elite, la màxima divisió del futbol català, i jugaran contra tot un primera com l'Atlètic de Bilbao. Vivint l'alegria de l'equip del Prat ahir a la tarda, i va estar amb ells la Sierra Chávez.
19: Què tal, Helena? Bona tarda. Soc amb Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei i que s'enfrontarà a tot un Atlètic Club. Carlos, què tal, com estàs?
20: Doncs molt bé, molt contents, amb ganes de que arribi ja el dia i disfrutar i gaudir.
19: Què significa per vosaltres jugar contra un equip com és l'Atlètic Club de Bilbao?
20: Bueno, jo crec que serà un, bueno, és un regal, no? També el treball de l'any passat i serà una cosa que no oblidarem mai.
19: Final ahir, 5-0, ja només començar, primer gol als primers minuts, en quin moment veu dir avui ens classifiquem per la Copa del Rei?
20: Bueno, encara que teníem l'eliminatòria com de cara, teníem en tot moment a la ment que no se'ns escapés i continuar ficant gols i que el somni que pogués arribar, clar.
19: Perquè com s'afronta un partit com el d'avui, sabent que t'espera un rival de primera divisió, un rival com és l'Atlètic Club, per un grup de gent com vosaltres, que al final sou tots treballadors, que jugueu a Lliga Elite, com afronteu una setmana com aquesta?
20: Sobretot amb il·lusió. És un regal, ja dic, és per gaudir i igualment anirem a competir, però és això, amb molta il·lusió i amb ganes.
19: Ara, abans, teniu bastants partits abans del partit contra l'Atlètic. Com heu d'afrontar aquests partits per no perdre la vista tampoc en la Lliga?
20: Home, nosaltres el que hem d'estar centrat amb la Lliga perquè és la nostra competició i hem de fer el que faci falta perquè no es noti aquesta fatiga de minuts i els partits entre setmana i tot això.
19: Bueno, ja s'ha vist avui també que teniu un bon fons d'armari, que ja es poden fer rotacions. Això també és important de cara a aquestes setmanes?
20: Home, és importantíssim. Ara que tenim tanta acumulació de minuts i partits entre setmana, poder comptar amb tothom i que ho faci bé i que competeixin com ho estan fent fins ara és superimportant.
19: És una llàstima per això que el partit contra l'Atlètic no es pugui jugar aquí al Sagnier.
20: Home, sí, a mi m'encantaria que fos aquí amb la nostra afició, no? Amb la nostra gent. Però clar, per tema logística, imagino, i d'aforament, doncs crec que no sé on jugarem encara, però és una llàstima.
19: Quina crida feu a la vostra gent?
20: Que vingui tothom que pugui, que gaudeixin, que nosaltres ens deixarem la pell per ells i així tot l'any.
19: Doncs Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat, que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei, moltes gràcies i enhorabona.
20: Gràcies.
0: Prat Atlètic Club, el proper 29 d'octubre a la Copa del Rei. Una llàstima que un partit històric pel Prat no es pugui disputar a casa seva, al municipal Sagnier, perquè no compleix els requisits que demana la federació per la competició, per un partit de Copa del Rei, així que el partit s'haurà de jugar a l'Hospitalet. I Albert Llimós, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Potser també hi ha canvi d'escenari per l'Europa Sant Andreu, que es podria acabar jugant a l'RCD Stadium.
2: Sí, el dia 15 de novembre, el cap de setmana aquell, no hi ha partits de primera divisió, hi ha recés pels partits de seleccions, i l'Espanyol no juga fins al 29 de novembre contra el Getafe, per tant, una bona ocasió doncs, per disputar un derbi barceloní, en aquest cas entre Europa i Sant Andreu, que sempre s'han quedat curts, no? Quan s'han jugat al Nou Sardenya i quan s'ha jugat també al Narcís Sala, ha quedat curts els dos estadis. L'Europa a més juga a Can Dragó amb només 3.000 localitats, per tant, encara més curt. I l'Europa ja fa temps, quan han avançat els companys d'Esport 3, doncs fa temps que estan doncs, amb negociacions amb l'Espanyol. Avui hi ha una reunió important de la Junta Directiva de l'Europa per intentar acabar de decidir i tancar aquest tema. Què passa? El primer, que hi ha unes despeses d'uns 40.000 euros d'obrir l'estadi del RCD Stadium, per tant, això ho hauria assumir el club escapulat, de Gràcia, i a banda també decidir quina part es quedaria l'Espanyol, que vol un petit benefici, no?, pel fet de donar aquesta possibilitat que l'Europa, equip de primera federació, jugui el derbi contra el Sant Andreu. De moment hi ha bona predisposició, molt més que altres equips. L'Europa ha tantejat també, per exemple, el Sabadell. El que els demanaven inicialment era inassumible, més de 100.000 euros per jugar aquest partit a Sabadell, i també el Barça pel Joan Gamper, i tampoc no hi ha hagut bona resposta en aquest sentit. Sí que amb l'Espanyol sembla que van encaminar les coses. Avui reunió important, doncs, com et deia, per acabar de definir aquesta situació per part de la Junta Directiva de l'Europa. S'ha de posar, això sí, 7.000-8.000 espectadors mínim perquè surtin els números. Per què? Doncs perquè l'Europa al final vendrà unes entrades, hi ha un perill, i per això també es vol decidir què es fa amb això, que és que hi hagi més aficionats del Sant Andreu que l'Europa. La massa social de l'Europa són 3.700 socis, el Sant Andreu té 6.000 abonats. Per tant, l'Europa, una de les idees que té sobre la taula és obrir només un sector d'uns 3.000 aficionats pel Sant Andreu, entrades de 25 euros, menys les primeres, l'equivalent a les que seria el Sant Andreu a l'Europa, doncs que serien de 15 euros, i amb això fer caixa. Un exemple de com per on poden anar les coses, contra el Saragossa, l'Europa el rep el dia 23 d'octubre, l'Europa ha vengut 700 entrades a 25 euros, són de 17.500 euros, per tant, si s'aconsegueix vendre aquestes 3.000 localitats de gent del Sant Andreu, més els aficionats locals, que potser hauran de pagar una mica, més aficionats una mica d'altres equips que vulguem viure aquest derbi, doncs podrien sortir els números per l'Europa.
0: Doncs veureu on s'acaba disputant aquest Europa-Sant Andreu. Home, faria goig, eh? Un partit de futbol català d'aquest nivell, jugant-se a l'RCD Stadium. Veurem amb quants aficionats a la grada. Gràcies, Llimós. Nosaltres fem una petita pausa, butlletí informatiu, i seguim endavant amb el que t'hi jugues.
21: Cadena SER i SER Catalunya. El so

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: L'any 1979 s'estrenava al Teatre Lliure de Gràcia La vella Helena, dirigida per Pere Planella i Carles Puertolas, amb escenografia de Fabià Puigcerver i un gran repartiment, amb noms com Anna Lizaran, Imma Colomer, Muns Alcañiz, Lluís Omar o Juanjo Puigcorbé. Ara que el Lliure celebra el seu 50è aniversari, la companyia dirigida per Miquel Masfiol ha volgut recuperar l'esperit dels primers anys, quan no hi havia separació entre la vida personal i la professional, quan tot es compartia i es debatia. Tothom feia de tot i ho feia amb passió. Per això, Mel Salvatierra, Lluís Oliver, Carme Milán, Gerard Franc, Núria Vinyals, Jordi Cornudella i Sergi Boquer es van instal·lar durant 39 dies i 39 nits al Teatre Lliure. I el fruit d'aquest treball intens i col·lectiu és el que veiem a Tot fent la vella Helena. Veiem com es fa un espectacle, com es construeix des de dins, i tot això sense deixar de banda l'opereta de Jacques Offenbach. La direcció musical és de Pablo Ruz.
2: Qui vol anar a la casita del Bad Bunny tenint Offenbach?
3: Offenbach!
2: Offenbach, també!
1: Miquel Mas ha volgut fer una oda a la col·lectivitat, i una frase de Fabià Puigcerver presideix l'escenografia del Teatre Lliure de Gràcia. Què es pot esperar d'una colla de franctiradors que fan del teatre una manera de viure i del lloc de treball la seva pròpia casa?
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

Si la teva màxima és pensa en global, actua localment, el teu programa es diu Aquí Barcelona. Actualitat, entrevistes i notícies de quilòmetre zero. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor. Cada matí a partir de les 11 al 103.5 FM de Barcelona i al 104.4 de la Catalunya Central. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: totes les vides tenen música i lletres.
1: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara per mi és llibertat. És estar sola dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps.
0: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
3: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: I en aquesta hora de Què t'hi jugues no podríem tenir millor companyia. Andrés, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Te has escapado de la exposición que tienes ahora
5: en
3: IMAX?
5: Sí, lo hemos hecho nosotros, que está muy bien, está muy bonita, ¿eh? Todavía no he conseguido marcar mi propio gol.
3: Bueno, entonces seguís intentando, seguís intentando.
5: Que llevo intentándolo y no hay manera de meterla por la escuadra. Oye, pero los que os divertís mucho es ahora viendo el Madrid, ¿eh? Que os veo que estáis a tope, que ahora que si uno va en bicicleta, que si el otro tiene que prohibir no sé qué, que si pierden, pues ya veo que en el Què t'hi jugues habéis hecho una canción sobre el tema, ¿no?
3: Estem entretinguts, sí.

0: no, espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: Qué grande.
2: Josep, ¿podem explicar la entrehistòria d'aquest gag?
3: Sí, clar.
2: A la reunió, la Helena ha dit, per què no fem una cançó de la bicicleta dedicada a Mbappé? I teníem una altra cosa preparada i el Bermúdez ha dit, canviem el gag perquè el meu cap ja no pot pensar en res més que en la bicicleta.
1: Molt llaminera, aquesta cançó.
3: Y otra cosa que hicisteis precisamente fue hablar de mí. Pero claro, aprovechasteis que veníais a hacerme un poco de publicidad para sacarme una entrevista, que esto que ya lo conozco.
4: Home,
3: yo,
4: ¿eh? T'agraïm sempre els minuts que ens dediques al que t'hi jugues, sí. Però vas estar molt ben acompanyat amb, sí, el Sique, amb el Flaqui,
3: con Flaqui,
4: amb el teu alter ego, amb el nostre Iniesta.
3: Nos queremos mucho, ¿eh? Con Flaqui nos queremos mucho. De hecho, fíjate, si van a ser 10 minutos de yo diciéndole al Flaqui lo que le quiero y lo que me emociono cuando veo mi gol. Ya verás, escucha.
2: Ens demana pas el Nil Solà. Hola, Nil, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal, Sique, molt bon dia.
2: T'hem vist fent un tour per una exposició que s'estrena a Barcelona, sí. Immersiu, molt guapo, és una espècie d'escape room on la gent, a part de veure i viure la trajectòria d'una llegenda, podrà participar i fins i tot imitar aquesta llegenda.
5: Correcte, Andrés Iniesta, ja heu vist que jo l'he imitat intentant fer el gol d'Stamford Bridge, sí, que ha quedat a prop, de fet, al 90%.
2: No. 90%. Si arribes a ser tu, el Barça no arriba a Roma.
1: Correcte, no hauria existit ni triplet, ni sextet, ni res.
5: No hauria existit res i tampoc m'hauríem fet aquest museu. Realment espectacular, el recomano. Jo veient la sortida del túnel de Stamford Bridge, després tota la col·lecció de samarretes a pell de gallina i doncs millor acompanyants impossible d'Andrés Iniesta i Jaume Sabater, CEO i cofundador d'Stonebic, que ara mateix els hi trasllado els auriculars i ja us escolten en directe el que t'hi jugues a ser català.
2: I estigueu atents perquè després de l'entrevista farem una pregunta relacionada amb el que explicarem i qui l'encerti, qui sigui més ràpid en encertar-la, podrà anar gratis a veure aquesta exposició. Que Jaume Sabater, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: L'hem vist al bar, l'hem viscut en directe des de dins amb el Nil Solà i ens ha sorprès perquè és el que deies, com un escape room on no vas a veure només imatges i moments, sinó que vas a reviure'ls, que la gent pot participar i és ideal per nens i grans.
6: Efectivament, i la veritat és que quan ens doneu aquest feedback, no? I ens dieu que us ha sorprès i que us ha emocionat, és exactament el que des del primer dia, quan vam començar a definir el que havia de ser Iniesta Experience, volíem crear. I al final hi ha molts moments i la gent pot reviure aquests moments i també és que els puguin viure amb la seva família, perquè doncs, hi ha nens petits que no ho han vist, i és una manera de recrear aquest recorregut del món del futbol, però en el que no ens hem d'oblidar que això també va de valors, dels valors que transmet l'Andrés, del treball en equip, la humilitat i la feina ben feta.
2: És a l'IMAX, l'exposició, al Mare Magnum a Barcelona. Fins quan estarà?
6: L'exposició estarà fins al gener. I amb aquesta exposició és la inauguració d'aquest nou espai, que és donar una nova vida a l'IMAX, un projecte en el que vam començar a treballar quan va venir l'America Cup Experience Center, però que en aquell moment, amb la complicitat de les autoritats, l'autoritat portuària, la idea era no perdre aquest espai i aconseguir que aquest espai es pogués adaptar i que sigui un centre on puguin venir, a partir del gener, altres experiències i on puguem fer un recorregut de temes vinculats a l'esport, però també a la cultura, i de poder, sobretot, tenir un fil conductor que sigui transmetre i els valors que podrem transmetre.
2: I a l'exposició podreu veure, entre altres coses, i escoltar la narració d'algun dels gols d'Andrés Iniesta pel Lluís Flaqué. Flaqui, fa il·lusió, no?
1: Home, i tant, imagina't, que tinguin en compte, més en un moment molt emotiu, que va ser en aquella final de Copa on l'Andrés Iniesta va marcar un dels 5 gols que el Barça li va marcar al Sevilla, i que era un moment molt especial perquè ja tots donaven per fet que acabava la seva trajectòria al Barça, i era com tancar el cercle d'un futbolista que a nivell narrador també t'ha fet viure moments de pell de gallina que només pensar-hi, sobretot aquell gol de Stamford Bridge, vamos, t'eleven a dimensions desconegudes.
2: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
3: No, sí, no. La verdad es que...
2: Tú no, el de verdad.
3: Ah, sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. No, pero es que me hace mucha ilusión que se ha hecho esto, de verdad.
2: Andrés,
7: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo estás?
7: Bueno, buena imitación.
3: Encantado.
2: Flaqui, quan ha vist la imatge de la narració de l'últim gol d'Iniesta amb el Barça a la final de Copa, s'ha emocionat. S'ha emocionat Flaqui en el bar cuando hemos puesto ese momento.
7: Sí, hombre, es para ello. Yo recuerdo, supongo que Flaqui lo recordará, que para mí pues fue una... Por el momento y por todo lo que significó, fue una narración única y bueno, si ves la narración con la imagen del gol, pues es imposible no emocionarse.
1: Pues que fue un guión final tremendo, ¿no? De poder despedirte con ese título, con esa goleada y con esa última acción, que aparte fue un golazo.
7: Sí, sí, sí. De esos momentos que uno, pues... O sea, al final cuando recuerdas esos momentos y te transportas a ese momento vivido, es único.
2: A l'exposició, ho hem vist a les imatges del VAR, podeu intentar imitar el gol d'Andrés Iniesta a Stamford Bridge i també el de la final del Mundial. Andrés, ¿alguien de tu familia lo ha hecho y ha conseguido marcar en Stamford Bridge o en Johannesburgo?
7: No, de momento no lo he visto y yo tengo que ser sincero, yo lo he probado y no lo he hecho.
2: No me digas. Pero bueno,
1: tú ya metiste el que tenía que meter.
2: Vale. Tú has hecho de Iniesta en la exposición y no has metido el gol de Stamford Bridge y tampoco el de España en la final del Mundial.
7: Sí, pero yo ya lo hice para que ahora pudieseis hacerlo.
1: Es bueno que esté.
7: No, tengo que intentarlo. No me gusta perder.
1: Oye, Andrés...
2: ¿Ni ahora tampoco?
7: No, tampoco.
1: Andrés, ¿qué supone para ti esta exposición, este recorrido por tu trayectoria, con los buenos e inolvidables momentos, también con algunos momentos malos que tuviste y pudiste superar, que también se convierten en ejemplo y que dejas también como legado?
7: Bueno, pues es un poco... A ver, los que somos de... más o menos la misma época y los que me habéis conocido durante todo este tiempo, pues bueno, sabéis que tanto lo bueno como lo menos bueno siempre lo he intentado transmitir con mucha naturalidad, y este pues es un recorrido para eso, ¿no? Como decías al inicio, no solo para las personas que vivieron a lo mejor momentos que se van a encontrar, sino a nivel familiar, a nivel de... Bueno, un chico, como he dicho muchas veces, con un sueño de ser futbolista, que se fue de Fuentealbilla a Barcelona y que ha ido pasando pues diferentes etapas de su vida, sin rendirse nunca, confiando en sí mismo siempre y con el sueño i la il·lusió de convertir-se en futbolista.
2: A Iniesta el podeu veure per d'escoltar al live del Que t'hi jugues, tindrem temps de parlar amb calma amb ell, d'aquesta nova etapa que obre com a entrenador. En tus primeros pasos en los banquillos, ¿estás percibiendo buenas sensaciones?
7: Pues sí, la verdad que me está gustando mucho trabajar en equipo, estar con los jugadores, bueno, también el proyecto en el que estoy, pues hay muchos chicos jóvenes y bueno, con muchas ganas de aprender, y al final yo creo que cuando has vivido como futbolista tantas y tantas situaciones, ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de vestuario, pues yo creo que se pueden transmitir, se pueden aportar, y eso es muy bonito. Sí que es verdad que en estos primeros partidos estar en el banquillo de entrenador pues estresa un poco, más que cuando jugaba, pero bueno, tengo que tranquilizarme y aprender también de ese proceso. También pues ahora en octubre tengo que empezar la última etapa del curso, el pro. Y en ese proceso de aprender, de evolucionar y bueno, a ver qué es lo que depara el futuro.
2: Anda que no molaría entrenar a este Barça, ¿eh?
7: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría.
2: Sí, pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
7: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que... Pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que que es.
1: Oye, déjame preguntarte por Lamine, tú que conviviste, las comparaciones ya sabemos que son peligrosas, ¿eh? Pero tú conviviste muchos años con Messi, ¿Lamine le ves rol de Messi, entiéndeme, salvando las distancias?
7: Bueno, yo creo que es especial, un jugador especial, único con su edad, ya diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, a la selección. Bueno, yo creo que tanto para Lamine como para todos estos chicos jóvenes que ya han ganado cosas y que son importantes, el reto que tienen por delante es cada año igualarlo, ser mejores, ¿no? Esa es la exigencia que se van a ir encontrando durante las temporadas y eso, pues bueno, como todos sabemos, no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquilidad o sobre todo con mucha ilusión por el presente y el futuro.
2: Andrés Iniesta, gràcies per estar al Que t'hi jugues en directe presentant aquesta exposició que podeu veure i viure, gaudir al IMAX, al Port Vell, al Mare Magnum a Barcelona fins al gener. I amb ganes d'intentar imitar el gol de Stamford Bridge i també el de la final del Mundial a Sud-àfrica. Un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo.
4: Sempre és emotiu recordar Iniesta i ja si el sumem al binomi Flaky, doncs què t'he d'explicar, Andrés?
3: Es que no hay errores, no hay errores. Y de hecho, si hubiera habido, pues habrían salido en la sección del Cazorla.
4: Això segur, perquè els que el Xavi s'escolta tot.
3: Se lo escucha todo.
4: L'últim segon que queda allà abans del butllet informatiu.
3: Ahí si hay una pifia, pues ahí, ahí está el Cazorla, que dice lo del que t'hi jugues l'heu cagat, ¿no? Es eso.
4: Alguna cosa així, sí.
8: Al que t'hi jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
9: Anda, ja cagat.
10: Què? No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
2: Home, jo tinc 45 anys i ell sí. 25. Amb 20 podria haver estat pare, perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
10: Quants anys té el teu fill?
2: Home, els meus fills. En tinc dos i són bessons.
10: El teu, que és el gran,
2: crec. Em faran 13 al desembre.
10: Joder, doncs està una mica lluny.
2: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
10: A mi em va semblar que volies...
2: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenes podria ser el meu fill.
11: Podria ser.
10: Podria ser. Bueno, doncs sí. No, per poder, estar amb 16.
2: I el teu igual també.
10: El meu fill?
2: Quants anys tens tu?
10: Soc molt més jove que tu.
2: Quants anys tens tu?
10: Jo sóc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Haig de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, em vaig quedar allà.
2: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
10: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
2: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
10: Ostres.
3: Hola.
10: Ostres.
3: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
2: No aixequi ni la vista del mòbil.
10: No, perquè així sembla que no...
2: L'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
10: Ostres.
2: Tot bé? Vols tornar-te? Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material
10: per
2: a la seva secció.
10: Jo per això ho he tirat aquí al... No?
11: No, fer declaració.
2: Amb qui parles, ara, Flaky?
11: No, m'estic preparant un text que he de gravar, però d'aquí una estona.
10: I tal, tio. Bueno, anem per una història. La setmana passada...
11: Exigeixen moltes coses, avui.
10: Ah, sí?
11: Sí, avui estic molt estressat.
10: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
1: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
12: Sí.
1: Poden jugar junts?
12: Jo per mi, sí.
1: Es potenciaran l'un a l'altre?
12: Que sí.
1: Calli, ja. Ens faran gaudir.
13: Calli!
1: Ens faran xalar.
13: Calli!
1: Ens faran disfrutar.
13: Que calli!
11: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
10: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume, de veritat.
11: Vaig posar a prova.
10: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no? Com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
14: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
2: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
15: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
12: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
15: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
13: Esto va com amb segones, jo crec, que sí, sí, sí.
10: Bueno, a ver, no només va parlar dels gustos...
12: Té un cor enorme, el Pepe.
10: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
12: Tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
16: Hi ha gent que sabe. Doncs ja està.
15: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca,
12: Que si eres animal, Pepe.
17: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
10: Había algo,
12: algo. Que la gent percep clarament que tot el que diu és broma.
10: Sí, tot, tot, tot és ironia.
12: Val la pena recordar-ho.
0: Sí, sí, no, en aquest cas sí.
12: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Mm. Jo, clar, el conec de fa tants anys.
10: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava a cadascú.
12: Vilamala, què?
18: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
12: Ah, sí?
18: Sí, hem rebut bastants comentaris de
12: doncs gràcies a tots.
18: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant.
12: Sí, sí. Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
18: sí, dels
12: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
19: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
12: A mi concretament 12 dies.
19: M'importa un huevo.
12: A tu?
20: 15.
19: M'importa un rábano.
18: A mi 13.
19: O m'importa un pepino.
12: I els fem, bàsicament, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells. I diuen que no.
19: Me la trae floja, me la suda.
12: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
0: Jo ja els tinc acabats.
19: Me la trae al fresco.
20: Jo acabo d'arribar per un mes i me'n deuen 8.
12: 8 ja?
0: Sí, home.
19: Me la pela, me la reflan, flinfla, me la bufa.
10: Està bé complir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
12: Vilamala, què?
18: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
12: Ah, sí?
18: Sí, hem rebut bastants comentaris.
21: 6 hores i media després.
12: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
20: No, perquè
0: no s'haurà compte, llavors, eh?
12: Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara. El Barça canviarà
0: de... Gràcies per la secció.
12: Perdó, Núria, perdona.
18: No, digui, ja està,
21: hola i adiós.
10: Sí. Coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
12: Saps que era un gran cantant?
22: Sí.
12: El que tinc aquí al costat.
22: No em digues.
12: Lluís Flaqué i Rifé.
22: Qui cantaves, Lluís?
0: Tota la...
22: Balades per...
0: La púrria del karaoke.
22: La púrria del karaoke.
12: No, no, bona conyes. Imite aquí. A Eros Ramazzotti.
22: Això, va.
23: Amb gafa pell de gallina.
22: Molt bé.
20: Eros Ramazzotti l'imitem tots.
22: No, és difícil, eh?
0: No trenquem la secció.
22: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
24: No, no me jodes, Manolo.
12: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
23: Qué bonita,
22: eres
23: más de la reina del mar de
22: sol. Ahí está, ¿eh? Ahí está.
0: Al Eros, no yo, ¿eh?
22: Al Eros, al Eros.
24: El
22: Eros.
24: Caramba, no me digas.
12: Era el meu amant, Eros.
22: Sí, no cal que
12: te amaguis.
22: Sí.
0: El teu amant?
22: Sí, sí. Clar.
12: Psique i Eros eren amants.
22: Psique i Eros.
12: Vale. A la mitologia grega.
23: ¡Surrealismo!
10: Estrany, tot plegat va ser estrany.
0: Sí. Diem coses molt rares.
10: Sí.
12: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva. Sí,
0: sí. Frases, dues hores donen per molt.
10: Frases tretes del moment i de... totes ficades en el mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tac a disparar amb tu, sí que.
0: Sabeu que aquests jocs on dispares láser...
20: Cristóbal.
0: Sí que queda. Volteretas por el suelo.
20: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
24: ¿Por qué?
20: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
0: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
20: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
24: ¡Hoy!
20: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
12: ¿Cómo?
20: Con el subfusil en la mano.
22: Que dice que saquemos la pistola.
20: Sí.
0: ¿Sudor?
20: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
0: Ah, sí, también, sudor. Sí.
12: ¿Ojos ensangrentados?
20: La mirada perdida.
25: ¡Estoy rodeado de locos!
20: Y luego viene el tema sudor.
0: El tema sudor.
20: Chorreando, o sea,
0: ¿no?
20: Cual venado en celo.
24: ¡Ah! ¡Qué peste!
20: O sea, bueno, tuvo que tirar la camiseta. Me le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. O sea, un auténtico animal de la caza.
4: ¡Y acá de flipar!
2: Té raó. I el jersey, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
10: Ah, sí?
2: Molt
10: guai. Què te l'has quedat ja?
2: El va regalar.
10: Ah, era un regal. Ah, sí. Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
5: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
6: Ah, sí, amb Itàlia.
7: Aquest és el Zidane real, eh?
6: Clar. Jo us deia una cosa.
7: El Kinky és el Zidane real.
6: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
7: Jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
6: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
5: Cariño, tranquilo.
6: Està acabat.
5: Home, millor solucionar-ho.
6: No.
7: Fem molt a favor, hombre.
6: Molt a favor.
7: Sí, violència.
6: No.
5: Des del que t'hi jugues, sí. No.
20: Això és cale borro que han estat por.
5: Sempre diem violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat del Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
8: Sí, com saben i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat. Vale.
9: No, hombre, no. Madre de Dios.
20: Treba tot bé.
7: Surt d'un jardí, però podem un altre.
5: Això és el que no has entès, de treure'm d'aquest jardí.
8: És igual.
26: Gràcies i ànimos.
27: Un abrazo a todos. Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
28: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
29: Que t'hi jugues.
30: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
31: On t'has ficat aquesta nit?
2: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flac i narrando tus goles.
3: La verdad es que...
2: Tú no, el de verdad.
3: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. Que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, de verdad.
2: Andrés.
32: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo estás?
32: Bueno, buena imitación.
28: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.

0: sí, Andrés, es que gustaba una mica aquesta
1: que,
0: sintonia.
1: Como tiene, sí, parece que una frase que no s'acaba.
0: Avui és festiu i està costant aquí que entri aquesta sintonia, ara ja sí, i jo crec que aquesta recta final l'hem de fer de la mà d'un porteràs, no?
1: Bueno, sí, es que hay muchos porteros muy buenos en España y el que más, pues para mí, ya lo sabes, Arnau Tenas, ¿no? Que lo tuvisteis aquí en el que te jugas, que yo es que me gusta tanto que le invitaría a tres vinos.
0: De los teus.
1: De los míos, de los míos. De los buenos. Arnau Tenas, al que te jugas.
2: Arnau Tenas, Mallorca, ¿qué tal? Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estén? ¿Tot bé? ¿Se'n sent bé o no?
2: Fantàsticament. Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
3: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
4: Sí, que hi va haver un jugador... Qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
2: S'ha de vigilar.
4: Sí, sí.
2: S'ha de vigilar.
4: I dos dies després no hi quedava res en aquell pis.
2: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estaven al guait de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, Paris Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
3: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca, pues, on es mereix, que és a primera divisió, per mi era un gran repte. I superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé. Feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0. Però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim. I supercontent de pujar al Mallorca.
2: De fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
5: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent-li una mica la guitza, però...
2: Millor
5: l'Arnau, sí, sí.
2: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
3: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o que sigui, saps? O sigui,
4: molt bé.
3: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
2: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
3: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
2: I es poden explicar o sí, te les has de guardar?
3: Perquè sí, si no per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar, perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
3: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal, i dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas anant a segon? I dic, pots dir què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
7: Vull dir, jo aquí estic en segunda. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puede.
3: Però aquí, bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
7: I quan t'enfades con la afició en rival, què hace? No, pa primera ja. RC. Le manda pa abajo, pa primera RC.
3: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja fa... ja em passava quan era més jove.
2: Sí, però tens 25 anys.
3: 25 anys, ja,
2: 25 anys.
3: Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
2: Quan penso ara que podria ser el meu fill, tio, és que... Té 25 anys, Taki, i el teu també, eh?
6: Sí, clar. Sí,
3: ja t'agradaria ser el meu pare, sí. Que...
6: I tant que sí.
2: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
3: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, l'ha de veure molts hooligans del Girona. Allà, ficat.
7: És boníssim, això.
2: Si ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera, i clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter...
6: I doblet l'altre dia.
2: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. Sí, sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren el partit de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
3: Ah, està pendent. Sí, sempre. Això és veritat, que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germana, els nostres pares han estat un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meva germana amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer el possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
2: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple... Tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
3: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs, aviam on estan, perquè si no, malament... Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc a la gent que em ve a veure, això sí.
6: L'altre dia, sí. L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
3: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Pam, és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
2: Clar, que també molt a prop.
3: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Montilivi estava tothom, celebraven contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar la intervenció.
2: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
3: Podria ser, sí.
2: És que és brutal aquella aturada,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí.
6: La davant de Bec.
2: Sí, perquè és de reflex absolutament, perquè es veu clarament que...
3: No vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
2: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
3: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
2: Sí, és que va ser espectacular.
3: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
2: No sé si...
3: Pel moment del partit, també...
2: Sí, sí, clar.
3: Sí, sí, bé.
2: Que no
3: bé.
2: Sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment, o és que et foten ràbia o què, no. Perquè, clar, l'altre dia...
3: Jugaves a casa.
2: Però és que contra el Sabadell vas fer, no una parada, sinó una assistència de gol.
3: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
2: Ah, sí?
3: També me'n recordo, sí.
2: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que vau guanyar l'or...
7: Sí,
3: la primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
2: Quantes n'has fet?
3: Després...
2: D'assistències de gol? 100 porter, eh? Assistències de gol, 100 porter. N'has fet unes quantes?
3: Sí. Aquesta que teia del Sabadell, la primera. Després... a l'Mbappé,
2: Al Mbappé tú le das una asistencia de gol, ¿eh?
3: Sí,
4: sí. Sí, me pasó el balón muy bien, me acuerdo. Después, entiende mejor el fútbol Ramos. Que otros jugadores.
3: Després, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos i l'altre dia...
2: 5.
6: Déu-n'hi-do.
2: 5 assistències de gol.
6: Sí, està bé.
2: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca, toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
3: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home a home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
6: Suposo que per...
3: No.
2: És que constantment la pilota al porter.
5: Sí, ja té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
2: Fot uns passes que podria jugar a futbol americà, eh?
6: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
3: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... M'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
2: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe. Ara s'aixeca Arnau Tenas.
8: I ara vull veure...
2: La Núria Vilamala. Sí, sí. Tu mateix. Ara ens expliques què dinaràs.
6: Ara, què dines?
5: Jo que no ho expliqui, tinc una gana que explica. No, no.
2: És grandiós. No, no, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
3: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabrón.
6: És la màgia de la ràdio.
2: El més important que els esportistes, sí. Que els esportistes gràcies. Cuiden el seu menú.
8: Bueno, però ara veurem jo que si el cuido o no.
3: No us ensenyaré per res, jo, home.
6: Senyal que avui...
2: Ensaïmada de sobre.
5: Ara dirà, amanida César.
6: Ens permetem ser els luxes.
2: Tu ensenyes una cosa. Deixa't que respectuosa que és la Núria Vilamala, que ara ens està enfocant a nosaltres. No enfoca l'Arnau Tena de casa seva.
6: Estàs molt legal. Superlegal.
2: Sí, espera que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent o prefereix dir que és una manida.
3: Buah, però escolta'm una cosa, escolta'm, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta'm, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
5: Apuntat.
8: Què dinaràs, però? Què dinaràs?
6: Què hi ha avui per dinar?
8: Què hi ha per dinar?
2: És que avui té festa, eh?
3: Que no,
2: avui
3: té festa.
2: Perquè si no estaria entrenant.
3: Que no, que m'he demanat un pokeball, home, que és sa, collons.
2: Ah, això sí que sap.
3: Aguacate, odu, tomàquet...
2: Molt bé. Hi ha algun plat que...
3: Un sengui, també.
5: No cal.
2: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
9: I més macarrons!
3: Pues macarrons, mira. Pues... Pues, sobretot pues, que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic... Sí, això, ja està.
2: Estem a Arnau Tenas, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal, on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
3: Sí, home.
2: Perquè tindràs molts amics, clar. No, allà?
3: Sí, tots, pràcticament.
2: Clar. Amb alguns hauràs coincidit, fins i tot, a categories inferiors.
3: O sí, tots. Tots els que han sortit del planter jo he coincidit amb ells. Me'n recordo de l'Avi, quan va arribar l'Avi,
5: Eric,
3: Cobercif i tots.
6: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
3: També havia coincidit.
6: L'Espar, vaja, l'Espar. N'hi ha algun que diguis, collons, com està aquest?
3: Però no fa falta pas que tu digui, ja sap tothom com està la gent. M'he anat a veure. Jo, el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. Estic molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell, hi havia moments que estava fotut de veritat, eh? De fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de... Bueno, és que, vaja, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
2: Flipant, eh?
3: No entenc res, la veritat. Estic entenent pas res.
2: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que no defineix com Romario.
3: Pues és que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i ara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
2: És bèstia, eh?
3: No sé. És molt bèstia.
2: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
3: No, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
6: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels, que dius...
3: Ah, i després et fot un recorte i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio, aquí.
2: Tu portes molt bé amb Eric García, no, també?
3: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, jo me'n recordo de dormir a casa amb els seus pares.
2: Ah, sí?
3: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic, saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
2: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
3: Sí, ben, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo el dia. Sí. Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final accepta l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
2: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
3: Voles així, sí que saps més que ningú. Pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Sí, la temporada que va fer l'any passat. Sí, és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
2: Que Joan García és molt bo, cabró.
3: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
2: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió al Mallorca és per aquest any o si pugeu s'allarga?
3: Es podria allargar, sí.
2: Es podria allargar.
3: Es podria allargar, sí.
2: De tu coneixem...
3: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
2: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que el Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí. Carvajal al Getafe.
3: En sèrio?
2: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
3: Això el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès, amb ell i ja està. Jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, en Courtois, que em van agafar, en Busquets... Que tu diràs.
2: Contra tots.
3: Anècdotes.
2: Tira Antonio Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé, que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
3: Sí, segurament. Sí, vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
2: Pilé, es diu aquesta cançó, Flaqui.
7: Pilé.
2: Sí,
7: com és gel, no?
2: Ah, mira, gel. La cultura que tens.
7: Sí, vamos.
2: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem amb Arnau Tenas, sí. Porta del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista? Sí. Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal. Hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
6: Tot és mental.
2: Tot és mental?
3: Tot. O sigui, tot, per mi tot, o sigui, ja no jo, sinó per tothom. Tot està al coco.
2: La clau està a la ment.
3: Sí, és que... I és que no fa falta explicar la frase. Tot és mental, ja està, és així de senzill.
2: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
3: Sempre endavant.
2: Sempre endavant.
3: Sí.
2: Totes en català, les tens? Perquè tot és mental, és català, sempre endavant català.
3: Sí, Orígens, aquí tinc en català, també.
2: Orígens.
3: Sí, tots els tatus tinc en català.
2: Hòstia, que bo.
6: No, no
3: tinc un altre aquí que que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
2: Quina és?
3: De Last of the Mohicans.
2: L'último Mohicano.
3: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè és original, però ja està.
2: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaky.
6: No, home, perquè tu vas conviure al PSG amb Mbappé, vas veure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
3: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
2: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
3: Jo, sí.
2: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
3: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a veure un partit així guapo.
2: Mbappé, pel teu
3: sí,
2: amic?
3: Sí, sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
2: És bon company, Mbappé?
3: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de bromes, sempre entrenava bé.
7: Si aquí no sé. Me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo fui, como si yo soy el tonto, ¿sabe? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tu...
3: Pues no sé, això ja no... Jo no estic aquí, jo no tinc ni vot ni res.
7: Muchas gracias, por lo menos, por las palabras, porque, claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Y quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer sí, cosas.
3: Jo crec que ja és perquè al final és els millors jugadors del món i estàs al foco i si ho fas bé, doncs pues molt bé, i si no, doncs... Pues... et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil pues, és criticar.
2: Tu que entonces, vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
3: Sí, aviam, jo crec que són dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la, i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
5: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions. Amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
2: Jo vaig... Ah, que estàveu vosaltres dos.
5: Sí, anàvem
2: a cobrir... Vosaltres dos, Flaky i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
6: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
5: Jo vaig... Vam flipar el Flaky i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat i... Madre mia, com està Arnau avui.
2: Ah, sí?
5: Sí, sí, en diversos comentaris.
2: Això ho deien ells.
5: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
3: Estava per jugar.
5: Per això, no sé si vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma, potser surto jo i no el rus.
3: Allà estava preparat jo, perquè si passava qualsevol cosa.
5: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
3: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
2: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. Sí. El que passa és que a vegades costa.
5: És molt complicat, clar.
3: Escolta, doncs que et diré una cosa. Vull dir, que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? Jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, de

0: de treballar, de, i si no jugues el doble, i si no a continuar, i què pots fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen, doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entrenament va ser espectacular.
1: Com riu, eh? Hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues, Arnau Tena. Que ja van arribar missatges. El Roberto diu, sí que i companyia, lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar. Que menudo buen rollo es el que tenéis, echando-vos unas risas.
2: Sí, va, passem bones estones.
0: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que fos... que sigui una entrevista, saps? És el, quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics, i podria haver estat allà parlant durant 5 hores.
1: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí...
3: Millor de dinar.
1: Tres hores més.
4: Aquí hi ha una, el pokeball,
0: aquí hi ha un
4: teoria.
0: Animal que s'ha d'alimentar, saps?
4: En teoria, en teoria, si és un pokeball.
1: El Nil Solà diu que no és un pokeball. No, diu que sí, que si ho fos ho ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, ens va ensenyar el pokeball. L'has picat. Sí, sí, aviam.
0: No, t'ensenyaré el tiquet.
1: Ah, vale, va buscar el tiquet.
3: Que és el d'ahir.
4: Ahir hem sortit de la ciutat esportiva, va comprar, clar.
0: Ai. 6 del 10 del 2026.
1: L'està ensenyant, el tiquet, sí, sí. Tio. L'està ensenyant.
4: Sí, poque, poque.
2: Posa-lo.
4: Bravo.
1: Oasis poque.
4: Sí. Espectacular. Que no pot... tota raó.
0: Molt bé, molt bé. Sí, pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no serà la direcció de Mercado.
1: Si no, ho pixelem, ara ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat de que Arnau Tena torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de l'Ivakovic.
4: Bueno, és que el fit sí.
0: Ja, bueno. Sí. I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
1: El rei d'Espanya. Pensava que anés a dir a RAC1 a la Copa, i dic, no la liem.
0: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
1: Gràcies. Ai, Arnau, no canvies mai, eh? I no, que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si requadrem que són de moment 6, dels primers 8 partits.
2: Que no parlis, no parlis.
1: Una vegada
2: no parlis,
1: més i ja està.
4: No parlis, tant de bo que quedin segons.
1: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
2: I el Sabadell també, si pot ser, no?
1: I l'Almeria de García Pimienta.
3: No. Sí. I todo para primera.
4: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
0: I que pugi tot segona, no? Clar. També, clar.
2: Sí, una lliga de 42 aquí.
3: Al contrario, todo para segunda, todo para abajo. Todo para abajo.
1: Arnau Tena, una abraçada molt forta.
0: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
1: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
0: Si menjo Pokémon, quina...
3: Del Pokémon,
1: Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
2: Què diu, els nostres oients?
3: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de gentrificació...
1: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
0: Vinga, vagi bé, merci.
1: Ai...
5: Ja ho deia ell, Andrés, sí. Que això del que t'hi jugues per ell no és una entrevista, que és una estona que passa amb amics.
3: Es que te quedaría rato hablando, escuchando, y es que es lo normal, y comiendo pokeballs.
5: Home, és que jo ara tinc una gana, només sentir això de, sí, dels de pokeballs, pokémons, que pues, deia el duient.
3: Sí, los pokémons, eso es. Pues nada, que nos vemos mañana, ¿no? Más que t'hi jugues.
5: Home...
3: Que...
5: partidàs.
3: I jugueix en Turquia.
5: Exacte.
3: Eso es.
5: Demà és dia gran, dia de Champions. Tindrem aquí el Sique Rodríguez, el Lluís Flaquer.
3: Eso es.
5: Des de Turquia, el Bermu també a Turquia, tot l'equip del que t'hi jugues.
3: Pues
5: ja
3: nada.
5: Ho sabeu. Pues demà a les 12 ens hi tornem a posar.
3: Nos vemos. Adiós.

0: Any. Haupt també ha explicat que Martorell arribarà al seu màxim de producció l'any vinent amb 2.500 cotxes fabricats al dia i que fins al 2030 no hi haurà models nous de Cupra.
1: Pol, gràcies. Hi ha mort una altra persona en un accident laboral a Catalunya.
2: Un home de 36 anys que ha perdut la vida a Ulldecona, al Montsià, mentre feia tasques de manteniment a una teulada d'una nau industrial. Els fets van passar al polígon del municipi i, tal com marquen els protocols en aquest tipus d'accidents, els Mossos han traslladat els fets al jutjat de Guàrdia d'Amposta i han avisat el Departament de Treball de la Generalitat.
1: L'any passat a Catalunya van morir 125 persones en accidents laborals. Això és més d'una cada 3 dies. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup de lladres especialitzat en robar a cases de rics, com ara la del porter del Barça, Joan Garcia.
2: De fet, les càmeres de seguretat de la casa del futbolista blaugrana van ser clau per poder identificar els membres del grup.
1: Més detalls, Martí Oliver.
3: Sí, perquè a partir d'aquelles imatges van poder relacionar els lladres amb altres robatoris i finalment detenir-los el passat 1 d'octubre. Les detencions es van fer al Baix Llobregat, tot i que el grup havia actuat en altres punts de Catalunya. Parlem en concret de Castelldefels, El Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Peralada o Agullana. Els integrants del grup seleccionaven víctimes amb un elevat nivell patrimonial i de projecció pública i, segons expliquen els Mossos, feien vigilàncies prèvies i també utilitzaven vehicles de lloguer. De moment s'han detingut a 3 persones, però no es descarten més detencions.
1: I dels esports, avui torna la Champions. El Barça visita el Galatasaray a Turquia. Ana Palet, bon dia.
4: Bon dia. Amb les baixes ja conegudes de Rafinha, Frenkie de Jong i Christensen per substituir el davanter brasiler, a punt de repetir a l'11 titular Gabriel Jesus, qui va marcar el cap de setmana. Flick no va voler, això sí, assegurar si tornarà a ser el brasiler qui sortirà d'inici. Segur estarà a l'eix de la defensa Pau Cubarsí. Als seus 19 anys, establert com un dels millors centrals d'Europa, es posa la signatura pendent de la portaría cero a la Champions.
5: Creo que es un reto porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería cero, porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este pues quedarte con una portería cero pues es lo más importante.
4: L'equip descansa a l'hotel de concentració d'Istanbul. Hi haurà dinar de directives a una illa privada de la ciutat. A les 9 arrenca el Galatasaray Barça, corresponent a la segona jornada de la Champions. Des d'una hora abans arrenca la prèvia a les 8 al Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
1: 2 minuts i les 7 del matí. The face you pull. El que estan sentint és el nou single de Fontaines D.C., el grup irlandès que d'aquí 2 caps de setmana actuarà a Barcelona. Es diu Where Is Gone i potser el sona aquesta veu. És la veu de Rosalía, que col·labora en aquesta cançó. I amb Rosalía de Font saludo la Marina Fernández. Marina, bon dia.
6: Que bonic, bon dia.
1: De seguida, a les 7 arrenca l'Aquí Catalunya.
6: A les 7 arrenca l'Aquí Catalunya. Tenim teca per analitzar això en temps de tertúlia amb el Tian Riba, amb el Carlos Cue. Serem també amb els companys de política de la SER, que tenen feina aquests dies amb tota aquesta articulació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Els que hagin vist la vida de Brian els hi sonarà el que està passant ara. I tenim tertúlia esportiva, ara parlaves del partit del Barça, però és que dissabte farà 40 anys que van designar la Barcelona Olímpica.
1: Doncs amb aquests continguts que arrenca ara a SER Catalunya, a l'Aquí Catalunya, i a la SER continua l'Oi por Oi.
7: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
8: Son las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
9: En la SER, Hoy por Hoy. Con Aymar Bretos.
8: Y si están tan a gusto en casa desayunando y van a coger ahora el coche, o si ya están en el coche de camino al curro, tampoco es que queramos fastidiarles el martes, pero sepan que la gasolina no para de subir. A pesar de la nueva rebaja de 15 céntimos, la gasolina no para de subir. Sira Valdés, buenos días.
10: Hola, buenos días. Con la ampliación de la rebaja fiscal que entró en vigor este mismo mes, la gasolina ha ido bajando poco a poco durante las últimas semanas hasta registrar una caída de 16 céntimos por litro. Sin embargo, esa tendencia se ha frenado y el precio ha empezado a repuntar de nuevo. El litro cuesta ya de media 1,80 euros, así que llenar un depósito de 55 litros es ahora 17 euros más caro que antes de que comenzase el conflicto en Irán, en el caso del diésel,

0: Parlem d'un cap de setmana llarg amb sol i núvols.
1: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. El sol estarà present la major part de la jornada, però amb estones de núvols. Això sí, aquests, quan siguin més compactes, no deixaran més que algun ruixat, alguna gotellada de curta durada. I a més, també hi haurà moltes estones de sol que permetran que les temperatures siguin altes, més que ahir fins i tot. 21 graus ara mateix a Barcelona i Tarragona, 17 a Lleida i Girona. Màximes al voltant dels 25 graus a la major part de Catalunya, superant-los a Ponent, sobretot cap al Pla de Lleida, a màximes de fins a 27-28 graus. Tot plegat, la sensació, a partir del migdia, sobretot, serà d'ambient xafogós. Els pròxims dies, temps molt semblant al d'avui.
0: El temporal és ja aigua passada, perquè Protecció Civil ha tancat aquesta passada nit el dispositiu per arreglar les destrosses arran dels aiguats del Vallès Oriental. Més de 200 voluntaris hi han participat, coordinats per 9 tècnics de Protecció Civil. Han treballat a la zona durant una setmana, entre el 5 i el 12 d'octubre.
3: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Esports, Arnau Montserrat, bon dia.
4: Bon dia, Ferran.
0: Torna a la Champions, el Barça juga avui a Estambul contra el Galatasaray.
4: A les 9 de la nit, després d'encadenar 8 victòries consecutives a la Lliga, 9 en total en el que portem de temporada, ahir a la prèvia va parlar Pau Cubarsí.
5: Dentro del partido, dentro del campo, pues tengo que hacer lo mismo que todos, aunque tenga 19 como 34, y eso es lo que voy a hacer siempre.
4: Davant el Galatasaray, líder de la Lliga turca, amb jugadors de renom com Osimhen, Rafa Leao o l'ex-blaugrana Gundogan, a més d'un estadi conegut com l'Infern Turc. Avui ha de parlar també Mourinho a les 6 de la tarda en la prèvia del partit de demà contra la Roma. Veurem, perquè dissabte no va comparèixer després de l'expulsió de Vinícius.
0: A segona, el Girona no passa de l'empat a Tenerife.
4: 1-1, segon empat consecutiu, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona setè amb 15 punts. El Sabadell ha tancat la jornada 5è en zona de play-off amb 16.
0: I en bàsquet, el Barça rep el Maccabi de Tel Aviv.
4: A cinquena jornada de l'Eurolliga, 8:45 de la nit al Palau Blaugrana, després de l'important triomf diumenge contra el València, a la mateixa hora, Milà-Real Madrid.
0: Si heu d'agafar aquesta hora el cotxe, sapigueu que hi ha 3 accidents que compliquen la circulació. RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs parlem d'un accident a la C32 de Sitges que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca uns 3 quilòmetres de cues. Un segon accident, ara a la B20, a la ronda de dalt de Barcelona, deixa congestió en tot el tram de Barcelona, com dèiem, en ambdós sentits de la marxa. També tenim un tercer accident, en aquest cas a la C17 a Granollers, on es talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de cues en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Arribem a les 8 del matí. Continua l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
7: Mis papás son entrenadores. Corre, vístete, desayuna. Pero solo hago caso con el desayuno.
8: Llegar a todo es complicado. 7 de cada 10 familias sienten que la alimentación de sus hijos es su principal carga mental. Por eso en Danone te lo ponemos fácil cada día con una nutrición de calidad por máximo 1 euro. Danone.
9: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
10: En la SER, hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
9: El Tribunal Supremo ha creado en la práctica una nueva categoría de españoles, que son aquellos españoles a los que les quitamos el derecho a voto, no vaya a ser. Estamos hablando de por lo menos 163.000 españoles nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática, cuyos padres o abuelos escaparon de España en las primeras décadas de la dictadura y que ahora, con todas las de la ley, han recuperado la nacionalidad que habrían conservado si sus familias no hubiesen tenido que salir por patas de aquí para que no les mataran, para que no les persiguieran, para que no les encarcelaran. Esos españoles, que lo son, españoles, no van a poder votar el 29 de noviembre porque el Supremo mantiene la medida cautelar que reclamaron Vox y el pseudopartido de extrema derecha Justicia Europa. La tesis de la ultraderecha, a la que se ha ido sumando la derecha para no quedarse atrás, la tesis es que el gobierno ha nacionalizado a cholón a cientos de miles de personas que van a votar todas a Pedro Sánchez y que eso no puede ser. Hablan de una adulteración del censo. No hay ni media prueba de irregularidades en la elaboración del censo. A pesar de ello, los magistrados insisten en que, y leo literal, persiste el riesgo de que se constituya irregularmente un censo de electores y la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho. Eso se le puede dar la vuelta

0: 9,99 los 480 gramos. Aldi.
1: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
2: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
3: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
4: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
5: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
7: Abans de plegar, obre el balcó a tota la vall. El balcó a Andorra. 20 minuts cada vespre per resumir l'actualitat de la jornada. Amb Bernal Sanllehí i Ricard Rovirosa. Cada dia a partir de les 7:20 a Ràdio SER Principat d'Andorra. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.

0: La travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
1: Vaig al límit amb tu.
2: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3Cat.
3: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
4: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
5: Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
7: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes fins a les 2 a SER Catalunya.
8: Jugues amb Sique Rodríguez.

0: Bon dia, com esteu?
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: L'agressió de Mourinho a Tito Vilanova i la de Vinícius a Salibà segueixen el mateix patró. Són covardes i són ridícules. Per l'esquena, infantil. Posar el dit a l'ull, estirar els cabells, et quedes com... Què fas, tontet? Tira cap allà. Que és el que va fer Tito Vilanova a Mourinho, tira cap allà. És insòlit perquè el Madrid ha muntat un Cristo per un ensart arbitral. Què volien? Que no expulsessin a Vinícius? Mourinho ha entrat en la seva dimensió.
2: Entramos en una nueva era que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto. El mundo del fútbol nunca había visto. Y a partir de ahora vamos a ver si esos seguidores también lo siguen en este grupo, que es el grupo que critica el acierto del árbitro.
0: Ho deia Mourinho, eh? Del que no es parla és de com la va liar Vinícius i del favor que li fan al Madrid sancionant-lo. Per què va demanar perdó? Si no és perquè sabia Vinícius que l'havia liat.
3: Hi ha una reacció que flipa, que vamos, que l'ha liat parda. Pedir perdó per los trastornos que ha causado y ya está.
0: La va liar parda i va demanar perdó. Vinícius s'acabarà convertint en el Pepe de Mourinho, perquè hi ha jugadors amb la metxa curta que si tenen un entrenador que el sobreexcita, acaben embogint. Va passar amb Pepe i ja tremolo amb Rüdiger. Mireu el vídeo del dia després, a Movistar Plus. Rüdiger amb l'àrbitre i els rivals, Mourinho relliscant i caient a terra quan sortia disparat a protestar. És de circ. Preparem-nos per al fang. Preparem-nos per al fang. I això no té res a veure amb el cas Negreira. De fet, el Madrid el deforma tant, el manipula tant, que acaba caricaturitzant-lo i li fa un favor mediàtic al Barça, perquè perd qualsevol credibilitat. Al documental sobre Mourinho, diversos jugadors del Madrid reconeixen que a l'època de Guardiola preparaven els partits com si fossin una guerra. Això ho diuen els jugadors del Madrid al documental de Mourinho. Els partits com si fossin una guerra i que tenien obsessió, Mourinho la tenia, amb Messi. Ho diuen els jugadors del Madrid en aquest documental. Igual que ara, però Messi serà Lamine. Florentino està cada vegada més bunkeritzat. Es va enfonsant i agonitza. Està acabat. Florentino està acabat. Barallat amb tothom. Enfrontat a totes les institucions. És un antisistema, Florentino. Només li falta la cresta i les botes, doctor Martins. Tot i que encara té molta gent que se li agenolla, la seva paranoia està arrossegant el Madrid. I l'afició no és tonta. Tothom veu com juga i què transmet el Barça de Flick i com juga i què transmet el Madrid de Mourinho. Guardiola va acabar cansat d'aquestes guerres. A Hansi Flick ja li van preguntar a l'estiu. El van preparar amb el Santi Ovalle a l'estiu. I ens va dir sobre Mourinho que estava preparat.
4: Are you ready for Mourinho next season?
5: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent and I'm always ready for everyone.
0: Of course, per suposat. Cordem-nos bé les sabates, que el camí serà pedregós, però al final jo crec que ens esperaran grans moments. Que t'hi jugui.

0: 12 i 10, que t'hi jugues a SER Catalunya. Fins a les 2 del migdia, és una hora més a Istanbul, a Turquia, on aquesta nit juga el Barça contra el Galatasaray. A punt del dinar de directives, Santi Obay amb Joan Laporta.
1: Estem amb el president del Barça.
0: Què tal, Santi?
1: President, bon dia.
2: No, he anat al gimnàs i estic aquí.
1: Sensacions de cara al
0: important
1: partit
0: gimnàs
1: d'aquesta nit.
0: S'ha d'estar en forma.
2: Bones, és un partit de Champions, que és la millor competició de clubs del món, i venim aquí doncs en un bon moment. Ahir va haver-hi també un entrenament aquí que vam assistir i hi havia doncs molta intensitat, estan molt motivats tots plegats, tenim bones sensacions.
3: ¿Qué le parece este 10 de 10 que puede hacer el Barça hoy? Es tremendo, con un Lamin ahí que a unos días igual gana el Balón de Oro.
2: Ojalá gane el Balón de Oro Lamin, se lo merece. Pero en cuanto a qué decías, de
3: lo que puede hacer el Barça.
2: Ah, lo de los 10 de 10. Bueno,
0: de victorias de 10, sí, señor.
2: No lo tenía presente. Estamos ganando partidos, es lo que nos interesa. Y en la liga sé que llevamos 8 y es un récord ya. Y bueno, que siga la racha.
4: La sensació és de guanyar la Champions aquesta temporada, una mica, la sensació, tenint en compte l'equip i com ha començat la temporada?
2: La voluntat més que la sensació, la voluntat és de que som candidats a guanyar totes les competicions en les que participem, perquè tenim un equip molt competitiu, perquè tenim un equip molt compensat, perquè s'ha fet molt bé la feina a l'estiu, el Deco i el seu equip han fet una feina extraordinària, tenim una plantilla molt competitiva i l'exigència en aquests moments és alta, és molt alta. Hem començat bé la Lliga aquí vindrem per la Supercopa el mes de febrer i, no sé, quan comenci la Copa també voldrem ser candidats a guanyar-la. I la Champions, que sabeu que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs per suposat, en guany ens fixem aquest objectiu.
5: És el que està jugant millor ara mateix al món?
2: Sí, sí, el Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol, en aquests moments som els que estem jugant millor.
6: Bueno,
2: i a més, jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
7: El sábado pasado, no sé si fue una premonición o no, pero hablaba de las quejas que veía en el Real Madrid.
2: No voy a entrar aquí ahora, voy a hablar de... Manolo, voy a hablar del Barça, si me preguntáis del Barça, contesto, y estamos aquí en Turquía contra el Galatasaray, ahora vamos a hacer la comida oficial. Estambul, una ciudad fantástica, para quien no la conozca, la recomiendo, y además que se respira mucho fútbol y el estadio, ya sabéis que el estadio es un estadio que es un infierno. Quien ha estado aquí, es uno de esos partidos que te gusta jugarlos porque hay mucho ambiente.
3: Dice ayer Flick que ve hambre en el equipo, y han venido muchos de ganar el Mundial, que eso era difícil de mantenerlo, pero que les ve con hambre. ¿Ese hambre hace que el Barça sea uno de los favoritos para la Champions y lo que pasó en Milán hace...
2: Seguro, seguro que sí. Flick es el que más conoce al equipo, y si lo dice es porque lo ha tenido esta sensación, lo aprecia en cada entrenamiento, lo aprecia cuando está con su staff, con los jugadores, y sí, sí, se percibe todo esto, y si lo dice Flick, pues...
3: ¿Pero tú cómo lo todavía ves? ¿Como favorito al Barça, uno de los favoritos?
2: Bueno, somos candidatos, lo veo como candidato, y que nos hemos fijado la Champions como objetivo este año, como uno de los objetivos este año.
8: Y un ambiente, sobre todo, uno de los méritos es seguramente haber hecho una plantilla donde se respira un ambiente extraordinario dentro del vestuario, y eso puede hacer y ayudar,
2: sí,
8: a que se consigan.
2: Sí, sí, esto yo creo que es la clave de todo. El que haya espíritu de equipo y que haya un buen ambiente en el vestuario, yo creo que esto lo ha conseguido Flick y su equipo, y Deco y su equipo. Y la combinación Deco-Flick está funcionando, y hay este ambiente y esta ambición, porque salga el que salga, pues lo hace muy bien, y el que no ha salido quiere salir para mejorar lo que ha hecho el que ha salido. Y en este sentido es una cadena que és positiva.
1: El president del Barça que marxa, camí del dinar de directives. que curiosament és en una illa privada i han d'agafar el cotxe i després un vaixellet i cap a aquesta illa que està a meitat de l'estret del Bòsfor, on Joan Laporta, que diu que sí, que el Barça és l'equip que millor juga d'Europa.
0: A meitat d'una illa privada, eh? Bruno, quanta pasta que... tenen alguns.
6: Sí, de fet, hi ha una part d'una illa que és propietat del Galatasaray i s'ha explicat a la premsa que van vendre una part d'una illa, de la illa de la que és propietat del Galata, pel fitxatge d'Osimhen, perquè no tenien suficients diners en aquell moment i van vendre una part de la illa.
0: Lluís Flaquer, què tal, com estàs?
9: Ja vam dir el seu dia que era la palanquilla. Què tal, bon dia?
6: Sí.
0: Sí. El que t'hi jugues el podeu veure, a part d'escoltar live. Ara observareu com el Flaqui està amb el Santi Ovall. En un moment saludem també a l'Albert Bermúdez, que està a Istanbul, a Turquia. S'esforça, Joan Laporta, sempre en posar en valor, en elogiar el binomi Deco-Flick, Flick-Deco. Pràcticament cada compareixença elogia lo important que és el treball en equip i en concret d'aquestes dues figures, de Flick, sí, i de Deco.
9: S'ha de valorar l'encert de Laporta de pensar en Hansi Flick i s'ha de valorar també l'encert de Laporta en pensar en Deco. I al final han format un tàndem o un trident, si vols, amb la conveniència del president, que explica, per exemple, doncs, que avui estiguem aquí a Istanbul, 4 anys i mig després de la darrera visita. Aleshores el Barça venia a jugar aquí una eliminatòria d'Europa League i avui ve, podem dir sense posar-se vermell, que juga el millor futbol del món. Doncs segurament aquesta evolució i aquest canvi cap a bé s'explica sobretot per l'encert d'apostar per Hansi Flick i per l'encert que ha tingut Deco a l'hora sobretot de generar aquesta competitivitat i aquests fitxatges que ha anat fent Sique i que han convertit el Barça, doncs això, en un equip que ara mateix, això és molt llarg, la temporada és molt llarga, però que ara mateix és un dels candidats més ferms a guanyar per fi aquesta Champions.
0: En un moment li preguntarem al segon entrenador del Galatasaray, que estarà el que t'hi jugues a la prèvia d'aquest partit, però Bruno, hi estàs d'acord o és exagerat el que diu Joan Laporta? L'acabem d'escoltar el que t'hi jugues, que el Barça està practicant el millor futbol d'Europa, un joc que diverteix i agrada a la gent.
6: Sí, jo si em poso a mirar els que jo considerava grans candidats abans de començar la Champions, podíem afegir al Paris Saint-Germain, al Bayern de Múnich, el Real Madrid més o menys, Arsenal en aquest grup de 5 que jo donava com a 5 favorits clars a guanyar la Champions. Per mi s'ha afegit una mica el City, que realment està jugant bastant millor del que jo em pensava, però els altres estan pitjor, és a dir, ni Bayern, ni Arsenal, ni PSG ara mateix fan poc, que això, evidentment, els títols importants es guanyen a l'abril i al maig i no ara, però és cert que el Barça està superbé en un nivell de joc com cap altre equip a Europa i ho pot dir Laporta i tindrà raó.
0: En un moment et pregunto, Valle, pel que ha aprovat Hansi Flick a l'entrenament i escoltem què és el que va dir l'entrenador alemany i també Pau Cubarsí, que és el futbolista que va parlar ahir a la tarda a Istanbul a la prèvia d'aquest Galatasaray Barça, que podreu escoltar en castellà el Carrusel amb la narració del Flaqui, del Lluís Flaquer, i en català el Que t'hi jugues Barça amb la narració del Albert Bermúdez. A Istanbul,
10: què passa, Nyevitz? Com esteu? Què dius? Escolta, t'ho estem passant molt bé aquí pel Gran Bazar.
0: Deixa'm explicar, Pau, un moment, que sí, està sonant digues. OBK ara mateix al programa, perquè si els oients porra... volen, poden fer la porra del partit a l'Instagram del Que t'hi jugues, i si encerten resultat i primer golejador, dues entrades per anar a veure OBK poden ser seves. Aquest grup històric que ja sona a la sintonia de Ser Catalunya i que actuarà al Sant Jordi Club el proper 30 de novembre. Dues entrades per anar a veure OBK, que van buscades. Poden ser vostres si participeu a la porra del Que t'hi jugues, que ja teniu activa a Instagram. Veig que el resultat més repetit és el 0-3. El 0-3 de la Núria, amb primer gol de Rafinha posat, és difícil perquè no juga. El 0-3 que ha posat Osan, amb primer gol d'Adeyemi, això sí, seria factible. L'Èrica, 0-3, gol de Fermín, també seria factible. Un 0-3 del Magrina Òscar, amb gol de Gabriel Jesús. És el resultat de llarg més repetit, eh, aquest 0-3 a la porra del que t'hi jugues. Pau, Bermu, Covarsí.
10: Sí, què, no? Aviam, primer de tot dir-vos que el programa el que t'hi jugues Barça el fem amb la col·laboració de CaixaBank i Quadis Llançà, amb la col·laboració de Murprotec i Mont Vertical, això s'ha de dir també.
0: Molt bé.
10: Però, goita, ja estic escolta, aquí...
0: Bermu, escoltar-te imitant a Pau Covarsí mentre et veiem al Gran Bazar d'Istanbul és un
10: xoc guapo, eh?
0: Mental important, eh?
10: Està xulo, tios.
6: Passa't per darrere.
10: I a més a més...
6: Ja, sí. Un home purgant-se el nas. Però que li arribava
10: el petroli.
6: Li arribava, jo crec.
0: Mare de Déu.
6: Aquest fent el gest de l'hoquei.
10: Escolta, ja m'han ofert de tot aquí, eh?
0: Ah, sí?
10: Motxilles Nikea... Adidos, hi ha de North Faci, bueno, hi ha una mica de Luis Putrón, una mica de tot m'han ofert aquí.
0: Santi, amb què sortirà el Barça avui? Si és que ha provat alguna cosa interessant Hansi Flick o entrenament a la prèvia a l'Alisa Millen Stadium on mostra poca cosa?
1: Ja sabeu que hi ha espies als camps europeus, per tant, el que va provar no és significatiu. Va provar, per exemple, amb Balde a l'esquerra, amb Koundé a la dreta, es va incorporar Shane Kluivert, que també formava part de l'equip, tot i que estarà en la Youth League, mig del camp barrejat, en un equip estava Pedri, estava Gavi, i estava Olmo, l'altre estava Rodri, estava Fermín, per tant, el que ha provat no és simptomàtic, sempre passa a la Champions, i l'aposta que jo faig per l'11 d'aquesta nit és la següent, amb... Joan García a la porteria, línia de 4 al darrere, Eric García, Pau Covarsí, Gerard Martín i Joao Cancelo a l'esquerra. Mig del camp per Rodri, per Pedri, per Fermín i al davant tinc un dubte, que és el de l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta i jo crec que jugarà De Jemi. Crec que jugarà De Jemi a l'esquerra, però veurem si és a De Jemi o Gordon.
0: T'agrada aquesta alineació, Flaqui?
9: M'agrada, sobretot perquè evidencia aquesta profunditat de banqueta que té Hansi Flick i que permet anar gestionant esforços, no? Hi ha jugadors que avui seran titulars, que l'altre dia davant del Getafe doncs, pràcticament van ser testimonials. Hi ha el dubte de com resol l'equació de la davantera, com diu el Santi, si juga amb Adeyemi o Gordo, no sé si Santi hi ha l'opció fins que arribin a jugar els dos junts i això fer saltar Gabriel Jesús, però en tot cas és segurament l'única incògnita, però vaja, és un Barça que al final, per com tenen de convençuda la idea i interioritzada el plantejament de Flick, em sembla que pots anar fent ballar els noms que vulguis, que evidentment trobaràs a faltar segurament cosetes de Rafinha, però te les pot resoldre Gabriel Jesús, i si no juga Gordo ni juga De Jemi, doncs són jugadors potser diferents, però que al final acaben provocant certs resultats bastant similars, no?
1: Si serveix d'alguna cosa, que crec que en el cas d'ahir no, ahir la teòrica davantera titular que va provar va ser Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta i a l'esquerra Gordon. Però és que fora de casa en Champions jo crec que no serveix de gaire la prova.
0: Però jo fora de casa en Champions veig a Gordon titular, no sé.
10: Gràcies.
9: Sobretot si no hi ha Rafinha, no? Potser és per aquella pressió que Gordon sí que és capaç de fer-te més que De Jemi.
1: Però va jugar 10 minuts a De Jemi l'altre dia. Bueno, no sé. És l'únic dubte que tinc, el de l'esquerra.
0: M'ha semblat escoltar el Toni Gordon al que t'hi jugues.
11: Sí, estic aquí connectat from Istanbul. Yes, estic molt disposat a jugar perquè ahir és 12 d'octubre i jo vaig entrenar més que ningú perquè 12 d'octubre res a celebrar. Res a celebrar. Visca Catalunya. Yes.
0: Toni el Gros.
9: Estàs implicadíssim ja, integradíssim.
11: Antoni el Gros.
0: Deies Flaqui.
9: Crida molt l'atenció, no?, com ha canviat el Barça en 4 anys i mig, que tampoc és un període de temps tan llarg, ho dèiem abans. Fa 4 anys i mig jugaves aquí una eliminatòria d'Europa League, avui vens com a candidat a guanyar la Champions. De l'11 titular d'aquell dia, Eric García va ser titular, Pedri va ser titular, De Jong va ser titular i Gavi estava a la banqueta. Res més.
0: Uau,
9: no queda res més d'aquell equip. L'11 titular aquell dia va ser Ter Stegen a la porteria, Alba, Eric García, Piqué, Dest, Busquets, Pedri, De Jong...
0: Com ha plogut.
9: Traoré, Ferran Torres, Aubameyang. Aquest va ser l'11 titular del Barça, que va guanyar aquell dia 1-2 amb un gran gol de Pedri. Però insisteixo, de l'actual plantilla només queden Eric García, Pedri, De Jong, que van ser titulars aquell dia, i Gavi, que aquell dia va estar a la banqueta.
0: Per cert, sobre De Jong, molt interessant, Santi, el que vas explicar al que t'hi jugues, que Hansi Flick li ha demanat que entreni com a central i no descartem veure'l en aquesta demarcació al llarg de la temporada.
1: l'última setmana sí, ha assajat de central. I bé, explicàvem ahir, no, que hi ha teories mèdiques, ja ho havíem explicat temps enrere, que diuen que si no passava per quiròfan aquest genoll podia quedar inestable, i jugar de cara com a central és molt més fàcil en quant a frenada, en quant a gir, en quant a sprints. Jugar de central és menys exigent que jugar de pivot de mig centre, que has de girar. Per tant, és una opció. I sobretot per l'overbooking al mig del camp. És que al Barça et fan la reflexió, aquí treus d'aquest mig del camp. És impossible treure Rodri, és impossible treure Pedri, la mitja punta se la discuteixen entre dos, per tant s'haurà de trobar un nou lloc i un nou rol.
0: Estem en directe a Istanbul, al Gran Bazar.
9: Sí, si vols parlar,
0: aquí...
9: vols parlar amb un seguidor del Galatasaray.
0: Clar, home, i tant.
9: Se'ns ha acostat aquí, ens ha preguntat si som de Barcelona. Què tal, com estàs?
12: Bien, ¿y tú?
9: ¿Cómo te llamas?
12: Ender.
9: Yo. Eres del Galatasaray, por lo que vemos.
12: Sí,
9: la gente,
12: claro,
9: que el veo porta la samarreta del Galatasaray.
12: Y esta noche yo en estadio.
9: Sí.
12: Yo esperanzado para esta noche. Claro, Barcelona un gran equipo, pero Galatasaray también, cuando jugar nos casa, diferente.
9: ¿El ambiente en el estadio?
12: Maravilloso. Algo más diferente, no puedo escribir cómo.
9: ¿Y del...
12: Muy especial.
9: ¿Y del Barça qué piensas?
12: Uf. Un equipo muy grande, muy técnico, muy, pero esta noche yo pienso algo diferente.
9: ¿Resultado cómo va a quedar?
12: 1-0.
9: 1-0, bueno.
12: Sí.
9: Pues
12: bueno,
9: no creo, ¿eh?
12: Osimhen, claro.
9: Osimhen.
12: Pero muy difícil partido.
9: No creo, no creo que el Barça se quede sin marcar ningún gol. Pero oye, no voy a estropearte la ilusión.
12: Cuando Barça jugar, claro, puedo 2-3 gol. Pero yo pienso muy bien defenso y después Víctor Osimhen un gol.
9: Muchas gracias. Suerte.
0: Todos los aficionados haurien de ser como aquest turc que avui anirà a l'Alin Saïm IEM Stadium, molt educat. Òbviament vol que el seu equip guanyi. L'esperança és Osimhen, que va tornar a jugar l'altre dia després d'una lesió.
6: Sí, tornava de lesió. És veritat que va ser decisiu, va donar una assistència al tram final del partit contra el Kasim Pasa, que va guanyar el Galata per 3-1. I que...
0: Kasim Pasa, però no et va passar.
6: Kasim Pasa, sí, correcte.
9: Va estar pur.
1: Doncs... L'hem pensat tots, aquesta prova.
6: Sí, sí, sí.
0: Clar que sí, president.
9: I l'hem fet tots, que això és el bo. L'hem pensat tots i l'hem acabat fent tots.
6: I ha recuperat el liderat.
1: És el que feia el De Jong l'any passat. Kasim Pasa.
6: Just abans de l'aturada per seleccions, li va fer un 4-0 el Trabzonspor.
0: Va perdre el Galatasaray 4-0.
6: Va perdre el Galatasaray 4-0 amb 4 gols de Salah, Mohamed Salah. Que va fer
0: és que
6: una
0: de la Liga Turca, ara ho comentarem amb el segon entrenador del Galatasaray, Ismael García, que és gallec i va entrenar a l'Hospitalet, no sé si tenen recordes d'ell, Flaqui. En un moment el saludarem, però hi ha fitxatges espectaculars al futbol turc i al tanto amb aquest Galatasaray, que té jugadors que te la poden liar en un partit, eh?
6: Sí, sí, evidentment, peces ofensives de molt nivell, amb Osimhen com a clara estrella, però han fitxat Rafael Leao, tenen l'Héroe Sané, tenen jugadors com Gabriel Sara, que és internacional amb Brasil, Gundogan, tot i que ja té 35 anys, està en aquella plantilla, insisteixo, molt millor de mig del camp en endavant que de mig del camp en darrere, però un equip amb molt potencial ofensiu.
0: Pateix molt en defensa, el Galatasaray encaixa molts gols, però és veritat que a dalt, i avui recupera ja com a titular el Mosinghem, amb Rafa Leao, té futbolistes que són o han estat a prop del top mundial. El Barça juga avui en Champions, ho tornarà a fer dissabte a la Lliga contra el Betis, dimarts una altra vegada Champions contra el Paris Saint-Germain, i tanca aquest seguit de partits al Clàssic del Camp Nou, diumenge 25 contra el Madrid, un partit que podreu viure'l de manera especial en una acció del Que t'hi jugues Barça, que us comentarem aquesta setmana, Bermo, però que la temporada ha començat espectacular, sortir viu d'aquest reguitzell de partits tindrà mèrit, eh?
1: És que no és normal, no és normal el que ha passat, eh? Vull dir, aviam, jo ara estic per aquí donant voltes i el que veig és a dir, ostres, estic tenint temps de comprar perquè no pateixo pel partit, perquè si no... Bueno, aviam, el dinar de directives també és molt important, eh? És molt important a l'hora de buscar una miqueta de... Ja sabeu, aquí el menjar he de dir que no m'ha acabat de fer el pes. M'estan posant moltes delicatessens d'ells, però jo vull un kebab, saps què vull dir?
0: Doncs hauries de venir amb nosaltres, que avui estrenarem secció amb el Lu Martín. La ruta del Lu, la ruta del Lu, a la una.
1: Yep.
0: Surto amb el teu permís, Flaqui, de l'estudi una estona i me'n vaig al Rei d'Istanbul, allà al carrer Hospital, a la Rambla de Barcelona.
9: I tant.
0: Que ens obren el local per a que puguem xerrar una estona amb un cambrer que m'han dit que és del Madrid.
13: Escolta, però el ritme que anem, ja quedarà algú a l'estudi?
0: La ràdio és màgica i es pot fer des de qualsevol lloc. M'emportaré el Jordi Martí. A la 1 al rei d'Istanbul, m'emporto el Jordi Martí amb el Lu per parlar d'aquest Galatasaray Barça en un restaurant turc i menjarem, president, amb el teu permís, un kebab.
13: Molt bé, i mentrestant el Lluís i jo i el Santi anirem caminant cadascú per la seva banda amb el Gran Basar i si trobem, que això és immens.
0: Seria meravellós. Va, la gincana la podeu anar seguint al YouTube del Que t'hi jugues, al YouTube del programa, on el Que t'hi jugues s'escolta i també es veu. Santi, a la tarda d'ahir va parlar Hansi Flick i també Pau Cubarsí. Què destaques del que van dir?
1: Que Hansi Flick va marcar clarament la línia del que serà, del que no serà, millor dit, l'enfrontament amb el Madrid de Mourinho. Li vam preguntar per si tenia alguna cosa a dir, què opinava de la pressió arbitral que s'està exercint i de que Mourinho no comparegués en roda de premsa després del partit, i aquesta és la resposta de Hansi Flick.
14: I hope that you also learn someday.
15: Espero que algun dia aprenguis que mai responc preguntes al Madrid si no jugo contra ells. Demà jugarem contra el Galatasaray. Cal respectar aquest equip, que té un bloc fantàstic, amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No toca parlar del Madrid, ens hem de centrar en el nostre partit. És el que vull que facin els jugadors.
14: This is what I want from us from this.
16: Preferiria que jugara Vinicius o no, perquè segurament no podrà jugar. ¿Es mejor para el Barça o peor?
14: Okay, you can ask me this in two.
15: Em pots preguntar això en 2 setmanes o 10 dies, quan tinguem la roda de premsa del partit previ al Madrid.
14: Press conference before the game against Real Madrid, okay?
1: Això sobre el Real Madrid i les queixes arbitrals sobre el partit d'aquesta nit, doncs va donar una pista sobre qui serà el nou, perquè va dir que l'havia sorprès com estava actuant a les darreres setmanes Gabriel Jesús.
14: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but
15: està preparat per jugar. Si juga, que encara no ho sabem, ho decidirem demà després de l'entrenament d'aquesta tarda. Estic encantat que estigui al nostre equip. Va ser una petita sorpresa. És un futbolista d'alt nivell, molt bo per a nosaltres. Té un comportament correcte, és una gran persona i també un gran jugador.
14: Perfect for us. It's a great guy and a great player.
1: Abans que Flick va parlar Pau Cubarsí, que avui s'enfronta de nou contra Osimhen. Va ser el primer gran duel que va guanyar Cubarsí el dia que debutava a la Champions amb 17 anys. Va fer una actuació espectacular que li va valer un MVP i li van recordar aquest primer duel que va tenir a l'elit del futbol.
17: Ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt en el meu debut, ja fa uns quants anys, sí que segurament ha canviat també una mica la història tant ell com jo, així que ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares, que aniran a per totes, perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses defensives.
1: I si hi ha alguna cosa a millorar pel Barça és deixar porteria zero a la Champions. I així ho creu també Pau Cubarsí.
17: Creo que es un reto, porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería cero, porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este, pues quedarte con una portería cero pues es lo más importante. Sí que tenemos que mejorar un poco en ese tema, pero lo vamos a hacer porque creo que tenemos un nivel de mejora espectacular y estamos haciendo las cosas muy bien.
1: Des dels quarts de final de la Champions contra el Dortmund a la primera temporada de Hansi Flick, que el Barça no deixa la porteria a zero a la Champions.
0: Doncs és important, sí. Pau, que la porteria que es mantingui a zero. Molt important.
10: Sí, però l'altre dia, ahir es pensaven en Santi i en Flaki que m'enganxarien amb les seves preguntes i vaig contestar pim, pim, pim. Com un heroi,
0: Sí, vaig contestar molt bé. És un gran defensa també a la sala de premsa. Per cert, hem escoltat la resposta de Hansi Flick a la pregunta sobre el Madrid. Sona que l'entrenador alemany s'havia emprenyat amb tu, Santi, per aclarir-ho, no és així.
1: No crec,
8: la veritat.
6: Tant somriure al final de la resposta, Santi.
0: És que una cosa és llegir-la, la resposta, sí. L'altra, escoltar-la, traduïda, i si la veus i observes els gestos de Hansi Flick, fins i tot s'intueix una certa complicitat. Vull dir, és l'exemple clar dels matisos i lo importants que són per captar realment el missatge.
1: Jo vaig parlar amb Hansi Flick després de la pregunta. No diré el que vam parlar, però vaja, que ell, Hansi Flick, entén perfectament les preguntes que s'han de fer i no està enfadat.
18: Das kann nicht wahr sein.
0: Aquest és Hansi Flick enfadat. Aquest és Santi.
11: Deies clar, I hate Santi.
10: I hate Santi so much.
11: I'm here in a kebab. It's fine. But to say, Santi, I will like that you are the flesh of this kebab.
0: Que tenim protagonista esperant. Flaqui, què deies?
9: No, no, res, res, que en cap cas va sonar el flic enfadat, ni molt menys ahir.
0: 1.000 aficionats del Barça avui a l'Ignasi Mallent?
1: 900, uns 900 entre socis i penyistes.
0: Molt bé.
9: Qualsevol... Està ple, 53.000 persones, entrades bastant cares, però s'han esgotat. Fins i tot el Galatasaray ha fet una crida ara aquest matí que si algun soci abonat finalment no va a l'estadi posi a disposició del club el seient per poder-lo omplir, així que s'espera un d'aquells ambients grans del futbol europeu.
1: El Flaqui deia que no hi ha per tant aquest estadi.
9: No hi ha per tant.
1: Que la gent sàpiga que és l'estadi més sorollós del món. Record del 2011, van superar els 131 decibels. A partir de 130 es considera dolor físic. Que la gent ho sàpiga, perquè el Flaqui diu que no hi ha per tant, però jo estic una mica collonit.
0: És on vam estar a la final de la Champions, no? Que va guanyar el City,
9: no,
0: Flaqui.
9: No, sí, però no és el mateix estadi. No? No és el mateix estadi. No? Aquell dia es va jugar a l'estadi, diguéssim...
0: A l'Olímpic.
9: Correcte, l'Olímpic,
0: sí,
9: avui a jugar l'Alisa Millen, que ara està renovat i capacitat per 53.000 persones.
0: Sí, sí,
9: és sorollós, però el Barça el silenciarà, no patiu.
0: Aviam si és veritat. Qualsevol cosa ens demaneu pas, mentre el Flaqui, el Santi i l'Albert Bermúdez van passejant pel Gran Bazar d'Istanbul. Molt recomanable.
10: Sí.
0: Sempre trobes alguna coseta interessant. Endrecem l'actualitat amb l'Aut.
18: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Abans de parlar de la Champions, Aut Grau, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, sí.
0: Es tanca ja la jornada 8 de Lliga.
19: Llevant 3, Sevilla 3, amb 3 gols del temps afegit. Al minut 90 anaven 1-2. El Llevant va empatar 2, el Sevilla va fer el 2-3. I al minut 90 més 10 va empatar 3 al Llevant.
0: Déu-n'hi-do, 3-3 al final entre el Llevant i el Sevilla. El Girona empata a segona Tenerife.
19: 1-1, segon empat consecutiu del Girona, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona setè amb 15 punts fora de la zona de play-off.
0: Després ho ampliarem amb el Bruno Alemany a la Champions, a la mateixa hora que el Barça. Juguen Atlético i Villarreal.
19: A les 9 de la nit, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal-Nàpols. També es disputaran l'Arsenal-Lille, l'Inter-Bruges i el Viking-Bayern de Munic.
0: Nou escàndol a la FIFA. Gianni Infantino hauria cobrat diners no declarats.
19: Segons publica el The Times, el president de la FIFA va rebre pagaments milionaris a través de la filial nord-americana que organitzava el Mundial, a més del seu salari estipulat com a màxima autoritat del torneig. Aquests pagaments extraordinaris van servir, segons The Times, per finançar un estil de vida de luxe a la ciutat de Miami.
0: Vaja, que va cobrar comissions per portar el Mundial als Estats Units, diu el The Times. Dani Carvajal, nou jugador del Getafe.
19: L'excapità del Real Madrid arriba lliure i ha firmat avui a les oficines del club un contracte fins a final de temporada.
0: En bàsquet, el Barça juga contra el Maccabi de Tel Aviv.
19: Cinquena jornada de l'Eurolliga, 8:45 de la nit al Palau Blaugrana. A la mateixa hora, Milà i Real Madrid. Per la seva banda, el Manresa visita la pista del Basaksehir College i l'Eurocup i el Girona a l'Ostende, partit de FIBA Europe Cup.
0: En tennis, partits de vuitens de final a Xangai.
19: Ja sense Carlos Alcaraz, que va caure eliminat ahir contra Berks. Avui juguen Zverev i l'espanyol Davidovic. Rafa Hodar jugarà demà.
0: I acabem amb Fórmula 1, que tornarà a Àfrica 30 anys després.
19: La competició de motor ha anunciat que a principis de la dècada de 2030 s'inaugurarà el Gran Premi de Ruanda. El circuit està pendent de construcció i el contracte serà de 10 anys.
0: Gràcies a U, 12:38. Insisteixo, porra oberta a l'Instagram del Que t'hi jugues.
18: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
18: Arroba Que t'hi jugues.
0: Avui està especialment contenta la Núria Vilamala, ella i jo sabem per què. Núria, somrient,
21: què tal? Sí,
0: què
21: tal?
0: Que bonica és la vida, quan s'ajuden a les persones.
21: Correcte, que bé que s'està, sí que... A veure, la porra, el nostre Instagram, @ketijugues, veureu que està fixada. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK al Sant Jordi Club el 30 de desembre. I sí que deixa'm dir-te, perquè he fet una revisada als comentaris, avisar els oients que Rafinha no ha viatjat, que no pot ser el primer golejador del partit.
0: N'hi ha diversos que diuen que marcarà el primer gol del partit, home. S'apropa a Déu, però no hi arriba.
21: Aviso, perquè encara hi són a temps de rectificar que Rafinha no pot fer el primer gol del partit, però hi ha bastants comentaris. Porra oberta a l'Instagram del Que t'hi jugues. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK.
0: Gràcies, Núria. El partit comença a les 9, des d'una hora abans. El Que t'hi jugues Barça, ser Catalunya, amb la narració de l'Albert Bermúdez, l'inalàmbric del Nil Solà. Dirigint des de l'estudi estaré jo, el Fermín Suárez, la Paula López, i el Cristóbal, el Gonzalo i l'Alejandra, en fi, som un munt, per a que passeu una bona estona de ràdio des de les 8 de la tarda, que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya. També la retransmissió, si us ve de gust, al Carrusel, amb el Lluís Flaquer, amb el Flaqui, amb el Santi Ovalle, el Jordi Martí, el Marcos López, José Mari Vaquero, que està als dos llocs, és quasi com Rafinha, Déu omnipresent. Doble oferta a la cadena Ser. Bruno, com et deia, o com comentàvem, que el Barça és favorit avui, però juga contra un equip que és líder a la seva lliga, per tant, al tanto.
6: Sí, sí, molt bon equip, ha recuperat el liderat després de guanyar aquest cap de setmana, i com dèiem, un equip desordenat en defensa, però amb grans jugadors a nivell ofensiu que crec que li poden fer mal al Barça.
0: El segon entrenador del Galatasaray és gallec i es diu Ismael García. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Fuiste, creo, el entrenador más joven en sacarte el UEFA Pro, ¿no? Con 24 años.
4: Sí, por aquella sí. Ahora no sé cómo está el tema del récord, pero por aquella sí.
0: Ahora estás en el Galatasaray. Has pasado por muchos equipos y varios países, entre los que está el Hospitalet, ¿verdad? ¿Algo en Cataluña aprendiste?
4: Sí, bueno, yo si queréis continuar la entrevista en catalán, hablaré en castellano, pero yo creo que entiendo bastante bien el catalán.
0: Molt bé, ell és d'Ourense, com los suaves. És nascut a Ourense i, com deies, Bruno, és el tècnic assistent del Galatasaray, rival del Barça a la Champions.
6: Això mateix, l'equip que lidera ara mateix la Lliga a Turquia, l'actual campió, ja fa un temps que està allà l'Ismael, entrenant a cracs com Víctor Osimhen i a la Champions durant guerra, i sent un equip que amenaçarà segurament avui al Barça.
0: Ismael, ja que ens has dit que et podem parlar en català, t'ho pregunto així, com és possible que el Galatasaray tingui noms tan coneguts, estrelles com ara comentava el Bruno Osimhen, Rafa Leao, que hagi pogut reforçar un equip que ja ha guanyat a 4 lligues consecutives a la banqueta?
4: Sí, bueno, a ver, yo creo que es un mix de todo, ¿no? Este proyecto que empezó hace 4 años en un club grandísimo venía de una temporada muy mala. Hubo elecciones, hubo también un cambio de entrenador, el cual es Okan Buruk, que ahora es su quinta temporada y de la cual, pues eso, el cuerpo técnico, yo soy su asistente. El ganar estos años, como vosotros habéis comentado, hace pues que el Galatasaray vuelva a ser importante, vuelva a participar en competiciones europeas, que venía de un par de años sin participar. Y aparte, es verdad que en los últimos 2 años, yo diría, el fútbol turco ha dado un paso en cuanto a inversión. No quiero compararlo pues eso, con el mercado de Arabia, pero sí que claramente ha habido una inyección económica muy importante, no solo en el Galatasaray, porque yo creo que sabréis también, eso es algún fichaje importante que han podido hacer otros clubes, pues como Mohamed Salah, o Lukaku o Vlahovic, y eso hace pues eso, que Turquía sea interesante para grandes jugadores como los que tú has nombrado, y también con el extra, que siempre digo que la parte económica es muy importante para todos, para periodistas, entrenadores, jugadores, pero yo creo que para los jugadores también es muy interesante, porque aquí un jugador de ese nivel, aparte de tener un buen salario, pues puede participar en una competición como la Champions League.
6: Ismael, ¿crees que eso fomentará también la competitividad local y que seguramente sea lo que permita que los clubes turcos den ese paso al frente en Europa que no le hemos visto en los últimos años? Es decir, sois unos clásicos, estáis siempre en Europa, muchísimas veces, como dices, en la Champions, después de ser campeones 4 veces seguidas, pero sí que da la sensación que falta ese puntito de competitividad que seguramente se gana en el día a día, en el domingo a domingo, si tienes rivales complicados en liga local.
4: Sí, mira, por ejemplo, nosotros el último partido, el viernes, ganamos 3-1, pero estábamos empatados en el minuto 83. Por lo tanto, la liga es competitiva. Eso no quiere decir que, yo creo que como pasa en cualquier país, hay equipos que destacan por encima del resto. Pero incluso, también por darte otro dato, en este parón internacional, nosotros nos fuimos colíderes con un recién ascendido. Entonces, la inyección que digo a nivel económico que existe en el fútbol turco la llevo a todos los equipos. Cada uno tenemos nuestras posibilidades, obviamente. Pero yo creo que la liga turca es bastante competitiva, y a mí a veces como entrenador pues no me gusta decirte lo que te voy a comentar, pero con ese descontrol y con ese caos futbolístico que a veces se genera en los partidos en Turquía, yo creo que hace que muchas veces equipos que a lo mejor tienen algún recurso menos que los grandes, pues puedan competir. Y aparte la hace muy entretenida, creo yo.
5: El caos viene también por la pasión, ¿no? Per la pasión que en el que es viva el fútbol a Turquía. De fet, los que peinamos canas recordaremos al gran Galatasaray de hace 25 o 30 años que ganó, creo que una UEFA y la Supercopa de Europa y que jugaba contra el Barça moltes edicions de Champions, de Copa d'Europa i el guanyava. I l'Ali Sami-Yen és un estadi que el Barça haurà de jugar avui contra l'equip y contra la afición, ¿no? Porque es caliente este estadio.
4: Mucha. La afición es muy caliente. El país es muy, muy pasional, como tú has dicho, muy emocional, para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, tienes que lidiar con eso. A nosotros, sin ninguna duda, el jugar en nuestro estadio siempre es una baza a nuestro favor. Y comentabas de ese Galatasaray grande, pues, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso pues eso, de que mi entrenador fue el MVP de la Supercopa de Europa que le ganaron al Real Madrid.
6: Pues es veritat, en aquella final contra el Real Madrid de la Supercopa, abans havien guanyat a la final a l'Arsenal de Wenger, li guanya aquell Galatasaray la final, per tant té molt de mèrit.
5: Okan Buruk va ser el millor jugador de la final contra el Madrid.
6: Sí, un gran jugador, l'únic que és veritat que va tenir el seu dia estrella segurament en aquella Supercopa d'Europa. Ismael, tens molts jugadors de molt talent ara mateix. Jo tinc una pedrada amb Osimhen, em sembla el típic jugador que perquè no està una gran lliga, una lliga del top 5, no se'n parla més d'ell, però a mi em sembla jugador de primer nivell perquè no para de desmarcar-se, és un jugador que molesta moltíssim als centrals, suposo que ha de ser també complicat de gestionar a nivell de vestidor perquè és una persona sembla molt de caràcter però un tros de davanter. Com és el dia a dia amb aquest jugador?
4: Bueno, a nivell futbolístic lo has descrito muy bien. Creo que es un jugador que tiene unas características que le va muy bien, pues eso, ir al espacio, los duelos. Es un jugador que basa su juego en eso y que lo convierte en un delantero muy difícil para cualquier línea defensiva y que incluso te diría que por el estilo de juego del Barcelona, el cual, pues eso, su línea defensiva está tan arriba, con esa presión tan adelantada, pues esperamos que las características de Osimhen vayan muy bien. A nivel de personalidad, antes de Galatasaray yo estuve trabajando en Italia. Entonces yo recuerdo también su paso por el Nápoles. De hecho, yo trabajaba en Udinese y a mi equipo nos marcó gol. Entonces tengo un recuerdo de él no muy positivo. Pero ese carácter y eso es lo que tú comentas, yo creo que a lo mejor fue en su época en Italia por la propia edad, por la propia madurez. Yo lo que me he encontrado aquí y lo que os puedo decir es un jugador maduro, es un jugador que ha asumido incluso ese punto extra de responsabilidad fuera del campo y creo que nadie puede decir nada más allá de cosas positivas dentro y fuera del campo de Víctor Osimhen.
5: Insistim que ja ha avisat Hansi Flick de les dificultats de guanyar el Galatasaray. És un equip que té a Osimhen, que té també a Rafa Leao, que té a Torreira, que té a Davinson Sánchez de central, que va poder fitxar pel Barça fa anys. Al final el club va incorporar a Jerry Mina, però estava entre aquests dos centrals, que té jugadors molt importants i que en aquesta nova etapa, com ens explica l'Ismael García, tècnic del Galatasaray, ha guanyat 4 lligues consecutives, és líder al seu país i ha guanyat la temporada passada equips com la Juve, l'Atlético de Madrid o també el Liverpool han caigut a l'Ali Sami-Yen, per tant el partit serà complicat per a un Barça que, bueno, supongo que lo habréis estudiado bien. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Barça de Hansi Flick? Porque ha empezado en modo apisonadora.
4: Claro, a ver, el FC Barcelona para mí, hablo yo personalmente, para mí es el candidato número uno este año a ganar la Champions League. Entonces, partiendo de eso, voy a continuar con que para mí tampoco hay ningún equipo perfecto. Entonces, el Fútbol Club Barcelona, como todos, pues tiene en este caso muchísimas fortalezas y tiene alguna cosa que esperamos poder hacerles daño. Como vosotros sabréis, incluso mejor que yo, pues eso, es un equipo que su línea defensiva y su presión es tan alta, pues que a veces deja muchos metros a las espaldas. Y esperamos que jugadores, como habéis nombrado, como Víctor Osimhen o Rafa Leao, puedan aprovechar eso. Entonces intentaremos ser un poquito más verticales de lo que solemos ser en la Liga Turca, porque no hay tantos espacios para correr. Y en ese mix de situaciones esperemos que las cosas no vayan bien, sabiendo insisto, que el Fútbol Club Barcelona para mí hoy es el equipo pues más en forma de Europa.
6: Ja has parlat, ja has mencionat en dues ocasions el tema de la línia avançada del Barça, Ismael, però al mateix temps has dit que et sembla el màxim candidat ara mateix a guanyar la Champions. Normalment a les tertúlies i quan es parla dels candidats a la Champions del Barça sempre es diu que aquesta manera de jugar doncs que és un punt en contra a les eliminatòries de Champions, veient com el va eliminar l'any passat l'Atlético de Madrid, fa dos anys l'Inter de Milán. Tu creus que aquesta, amb aquesta manera de jugar és més complicat guanyar la Champions, o que simplement els rivals en moments puntuals van ser millors i que no té a veure amb el tipus de plantejament de Hansi Flick?
4: No, no, yo prefiero tener este equipo, esas características y esos jugadores, si te soy sincero. Entonces, no, yo creo que se pueden perder eliminatorias de muchas formas. Y normalmente esas valoraciones se hacen después del resultado. Yo creo que este equipo, con este entrenador y con estos jugadores, está teniendo un proyecto y una progresión ideal. Hay ciertos jugadores que, aunque ya son élite mundial, son jovencísimos y creo que están ahora en ese timing de momentos de a nivel colectivo y a nivel individual que están en su prime, ¿no? Como se dice. Entonces yo los veo pues en disposición de ganar todos los títulos.
5: Oye, Ismael, ¿y cómo termina un gallego que ha passat per l'Hospitalet, com explicava Mabra, que va sortir del futbol base del Deportivo de la Coruña i que ha trepitjat diferents països, com ens has explicat Itàlia, entre altres, en el banquillo com entrenador assistente, segundo entrenador de una leyenda, como es el técnico del Galatasaray en un equipo tan importante como es el Galatasaray?
4: Bueno, ya sabéis que hay un gallego en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, y yo soy un claro ejemplo porque vengo de familia que, pues eso, que tengo familia en Sudamérica o tengo familia que ha vivido en Suiza. El fútbol hoy es muy global, el fútbol español, jugadores y entrenadores, creo que estamos muy bien valorados. Y lo que se dio fue la circunstancia de un timing y un momento todo exacto mientras yo estaba en Udinese, en Italia. Como os comenté, mi entrenador había jugado en Italia, en el Inter de Milán, seguía teniendo algunas conexiones allí y justo estaba en un momento que existía la posibilidad de empezar en el Galatasaray de entrenador, porque él llevaba un año parado después de su experiencia en el Istanbul Başakşehir, donde ganó la Liga, por cierto. Y en ese impasse él estaba buscando pues un entrenador asistente nuevo, más con una metodología europea, porque yo soy el único no turco del coaching staff. Y nada, ese timing y que apareciese mi nombre y que apostasen, en este caso Camburu, que apostase por mí, pues se dio para empezar este proyecto, que está yendo de forma maravillosa y que estoy contentísimo.
5: Sí,
6: sí. Realment els resultats són impressionants. Ismael, no hi és Rafinha pel partit, que havia començat amb uns números i un nivell de joc impressionant. Tu ets dels que dius millor que no hi sigui un crac així, o dels que prefereix jugar contra tots els cracs i guanyar-li, intentar guanyar-li al Barça amb tots els millors jugadors?
5: No hagas de gallego ahora, mójate, ¿eh?
4: No, yo no voy a responder con una pregunta, no os preocupéis. Yo prefiero que Rafinha se quede en Barcelona y si pudiese que se quedase alguno más, pero como no es posible, pues bueno, me quedo contento que Rafinha está en Barcelona recuperándose.
5: Oye, ya para cerrar, nos has dicho que, claro, el proyecto de un equipo turco donde hay dinero, pero también la posibilidad de jugar Champions es atractivo para jugadores pues como Sinjen, como Rafa Leao, como el que me has mentat abans, porque el dinero viene de la misma Turquía, es decir, los presidentes propietarios son turcos, viene de fuera. Hay, digamos, ventajas fiscales para la gente que va ahí. Ho dic perquè sorprèn moltíssim veure tants jugadors, com has explicat abans, Mohamed Salah, en fi, futbolistes que encara els hi queda anys, acaben a la Lliga Turca.
4: Sí, a ver, yo creo que excepto un equipo que es de la ciudad de Izmir, Göztepe, todos los propietarios son turcos. Göztepe es de una multisociedad en la que está también el Southend, o sí que existe una ventaja fiscal respecto a otros países europeos. Y también después creo que no nos debemos olvidar que por ejemplo, Turquía es un país maravilloso, espectacular. Y sinceramente, y por favor, con todo el respeto del mundo, creo que vivir en Estambul está muchísimo.

0: Muchísimo mejor que vivir en la mejor ciudad, pues de algún país y de esos mercados que también existe mucho dinero, pero repito, hay ciudades en Turquía que son espectaculares. E Estambul, aunque sea muy caótica y terriblemente inmensa, yo os digo que te enamoras de ella rápidamente.
1: Dono fe perquè vaig estar allà per la final de la Champions que va guanyar el Manchester City. Amb el Flaqui vam caminar molta estona pels carrers d'Istanbul i és meravellós perdre't pel mercat, en fi, donar una volta i menjar en algun bar d'Istanbul. Oye, pues Ismael García Gómez, un placer haver-te conocido. Segur que els oients també ho agraeixen. Possiblement algun que recordi la teva etapa a l'Hospitalet haurà dibuixat un somriure, i ja sé que te queda una larga trajectòria por delante porque eres muy joven, però Bruno, tu que fas futbol internacional, aquí hi ha un futur tertulià, eh?
2: Sí, sí, espero que li vagi molt bé a les banquetes, crec que no es deixarà fitxar com a tertulià precisament per això, però a la mínima que això va canviant en tema d'entrenadors i hi ha canvis i tal, qualsevol espai lliure jo crec que el podem aprofitar de veritat a Ismael García. És un plaer, Ismael, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, un abraço.
3: El quiosc del Marcos.
1: Molt interessant, l'entrevista al segon entrenador del Galatasaray. En breu la podreu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta. Allà trobareu tots els continguts del programa i també a la pàgina web de la emissora. Marcos López, què tal?
4: Hola, muy buenos días. Sí que el Galatasaray juega para hacer historia. Se lee en el diario deportivo turco Fotomax.
1: Vaya.
4: Recordando, eso sí, que ha jugado 10 partidos contra el Barça en competiciones europeas y tan solo ha podido ganar uno. Elige además el ejemplo de la pasada temporada, cuando el conjunto de Estambul ganó en la segunda jornada, también como ahora, al Liverpool, en lo que se calificó entonces de hazaña. Y una hazaña necesitaría en este momento para ganar al Barça de Flick, a quien este diario considera como un gigante de Europa. En otro rotativo, el Minec se pone en valor lo que dijo Flick horas antes del retorno a la Champions. Tenemos que estar preparados para el ambiente que se vive aquí. El ambiente en este estadio es uno de los mejores del mundo. Los niveles de sonido, dijo el alemán, pueden alcanzar cotas increíbles. Por cierto, este partido va a ser el más caro de la historia del fútbol turco y el que más dinero va a recaudar. La visita del Barça va a dejar, o eso estima la prensa turca, 5 millones de euros al club de Estambul.
1: 5 milions d'euros de facturació gràcies a la visita del Barça amb entrades a preus molt elevats, com ens ha explicat el Flaqui. Gràcies, Marcos. El Barça ve de guanyar 5-1 al Feyenoord a la primera jornada d'aquesta Champions. El Galatasaray va perdre 3-1 contra l'Sporting de Portugal. Avui a les 9, Galatasaray-Barça. Des d'una hora abans, a les 8, el Keti Jugues, Barça a la SER. La retransmissió també la podeu seguir, si voleu, en castellà, amb el Flaqui al carrusel. Aprofitaré que estem al centre de Barcelona i que a pocs metres tenim un restaurant on fan kebabs per emportar-me el Jordi Martí i estrenar secció amb el Lu Martín, el rei d'Istanbul. Avui ens porta a descobrir un dels molts restaurants de menjar turc que hi ha a Catalunya. Que facin kebab, ho he llegit per internet, en un estudi que van fer. Són uns 150 especialitzats a tot Catalunya. Si contem pizzeries i tal, apunti, president. 500 establiments que facin kebab a tot Catalunya. 500.
5: Això són 500 kebabs? Pots fer la ruta del kebab?
1: Jo vaig al rei d'Istanbul, president, i després torno a connectar amb vostè. Aviam si compra alguna cosa al Gran Bazar.
5: Ui, i tant. Estic aquí mirant per tot, eh? Això serà molt maco.
1: Pausa,
5: molt
1: maco, molt maco. I us saludo des del rei d'Istanbul.
6: Què t'hi jugues?
7: Ràdio SER, Principat d'Andorra. Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
9: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
10: Planificar avui és simplificar les decisions de demà.
6: Morabanc Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un

0: Cadena Ser i Ser Catalunya.
1: Digital.
0: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
2: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. El Partit Socialdemòcrata demana que les pensions s'equiparin amb el salari mínim. Així ho defensava la presidenta del grup parlamentari, Susana Vela, en una entrevista al programa Aquí a Andorra. Segons va detallar, els grups de la majoria han presentat un informe que simula com quedaria la reforma del sistema de pensions a partir de cadascun dels punts en els quals hi ha acord, com ara l'increment de les cotitzacions o de l'edat de jubilació. El que en queda fora definitivament, explica, són els plans privats. Per tant, ara mateix només es contempla que sigui l'Estat, les finances públiques, qui continuïn assumint-ho. El que té molt clar, Susana Vela, és que Andorra té encara unes pensions molt baixes i que caldria actualitzar-les amb el salari mínim, o si no, diu, la població pot passar-ho molt malament a partir del cost de vida que hi ha.
1: I, per tant, això és el que s'ha d'acabar de valorar realment si ens dona garanties de sostenibilitat i, sobretot, una cosa, és a dir, que hem de vetllar perquè les pensions siguin dignes i que les puguem garantir en un país que tots sabem on la gent està percebent pensions de jubilació molt baixes. Hauríem d'anar tendint a garantir una pensió mínima que fos com a mínim, no?, el salari mínim interprofessional, perquè és que si no, no es pot viure, no?
0: Vela repassava bona part també dels projectes legislatius que queden fins a final de mandat, entre els quals hi ha la despenalització de l'avortament. En aquest sentit, m'entén que no hi ha cap motiu pel qual el govern hauria d'haver iniciat una negociació amb el Vaticà, ja que en cap cas aquesta entitat, aquesta administració, té res a veure directament amb Andorra. Tot i així, reclama que han d'aprovar un text i, si algú creu que no encaixa amb la Carta Magna, ha de ser el Tribunal Constitucional, un òrgan al qual, diu la consellera general, que té moltes ganes d'escoltar.
1: Nosaltres no ho posem en jaque, són ells mateixos que ho diuen. És a dir, a mi m'agradaria saber el parer d'un Tribunal Constitucional, que és el que haurà de valorar la constitucionalitat o la inconstitucionalitat d'una norma, no? Per tant, aquí ens avancem a una cosa que no sabem. És a dir, totes les normes són interpretables i, per tant, jo sí que m'agradaria haver tingut, doncs, aquest parer del Constitucional al respecte.
0: El grup parlamentari socialdemòcrata presentarà una esmena a la totalitat de la llei del pressupost perquè diuen que no estan d'acord amb la distribució proposada pel govern i perquè troben a faltar una anàlisi de resultats sobre les polítiques que han desenvolupat. Mentrestant, la inflació cau fins al 4,5% al setembre. A Estadística, el departament ha confirmat la dada avançada amb la qual van tancar el mes passat i mostra una reducció de 3 dècimes respecte a l'agost. Aquest comportament s'explica principalment per l'evolució dels preus del grup vestit i calçat, però també hi ha influït la baixada del de salut. Per contra, el de transport o el d'aliments i begudes no alcohòliques l'han augmentat. Cal tenir present que el comportament a la baixa va en direcció oposada a la dels països veïns. Allà han seguit una tendència molt pronunciada, però a l'alça. D'aquesta manera, el document confirma que l'increment de 6 dècimes en l'IPC espanyol, que se situa al 4,9% i també del francès, en aquest cas, al 3%. I Andorra supera els 90.100 residents. Així consta en les estimacions de població corresponents al setembre, que indiquen un increment de 1,7% respecte a ara fa un any. Això equival a unes 1.500 persones, de manera que globalment el país tindria ja 90.122 residents quan al setembre del 2025 la xifra era de 88.649. La diferència respecte a l'agost d'enguany, això sí, és mínima, només 17 persones. L'increment de la població en un any és generalitzat a tot el país i a Canillos, Caldes o Encamp, per exemple, representen entre 200 i 300 noves persones, mentre que a Andorra la Vella i a Sant Julià és menor i només són un centenar més. La comunitat més

0: més important és l'andorrana amb 40.200 efectius, seguida per l'espanyola amb 21.200. Cal destacar l'increment de la francesa, que és de gairebé el 6%, i supera el de la categoria d'altres, que es consolida com la tercera que més persones agrupa. La portuguesa continua perdent efectius, però això sí, encara duplica la gala. I el Comú d'Andorra la Vella obre un període de reflexió sobre el futur de l'edifici que s'havia d'aixecar al carrer de Terra Vella. El cònsol major Sergi González reconeixia que la falta de finançament impedeix tirar endavant aquesta iniciativa público-privada, però afegeix que tenen dos o tres projectes que estaven pensats per altres indrets de la parròquia i que ara es podran desenvolupar en aquesta parcel·la, que és de propietat comunal. Segons avançava, una de les opcions seria que finalment fos el Comú qui n'assumís el cost.
1: Hem parlat de fer un consell extraordinari pel 14 o 15 d'octubre i, malauradament, el dia següent ens va notificar via oral, no hem rebut encara la carta oficialment, un dels privats dient que no havien trobat el finançament corresponent. Es posaran sobre la taula de Conselleria d'Habitatge i es valorarà. No puc dir que no, es valorarà com tres altres projectes que estem pensant que ho valorarem si poden anar en aquesta parcel·la.
0: El cònsol feia aquestes declaracions durant la presentació de la Fira d'Andorra la Vella, que torna al Parc Central, però ja té la mirada posada a l'Espai Capital. Se celebrarà del 23 al 25 d'octubre i serà la 47a edició. Segons qüestionat per l'Espai Capital, que és el lloc on haurà d'anar a un futur la Fira, el cònsol explicava que ja tenen els estudis geològics i l'avantprojecte arquitectònic. Paral·lelament, treballen en el conveni que ha de determinar la participació de l'executiu amb unes negociacions que, segons explicava ell mateix, van pel bon camí. I a la Massana, amb seny, reclama la nul·litat del tràmit d'informació pública del projecte del mirador escènic de l'Alt de la Capa per manca d'accés a la documentació ambiental. Els consellers de la minoria entenen que no s'ha complert estrictament amb la legislació sobre participació ciutadana que estableix expressament que el projecte d'estudi impacte ambiental i informe previ han d'estar publicats al BOPA o ser accessibles. Laura Bragança considera que caldria retirar el procediment i retirar-lo des del principi amb tota la documentació accessible.
2: És que aquesta llei no és qualsevol llei, és una llei, és molt recent, del 2023, i és una llei que s'ha intentat amb aquesta llei garantir la participació pública, d'acord? I que obligui l'administració a posar a disposició del públic de manera molt completa i efectiva tota aquesta documentació, de la manera més fàcil per arribar-hi. I llavors, tota aquesta transparència, el que faríem és perdre-la.
0: El Comú ja hi ha donat resposta, ja ha publicat aquests estudis al web i assegura que també seran accessibles demà mateix amb un edicte al BOPA. Moment per conèixer ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
3: Com estem? Bona tarda.
0: Doncs encegat, Jordi. El sol que fa avui m'obliga gairebé a estar amb ulleres de sol a l'estudi.
3: I amb màniga curta, a fora.
0: Sí, no. Fred no em fa gens ni mica, no?
3: Potser encara no. La sensació encara és una mica de fresca, però ja comencem a superar els 20 graus. I anem camí de repetir una situació pràcticament idèntica a la d'ahir. I d'ahir destaquem, sobretot, la màxima que ja va arribar a superar lleugerament els 25 graus a algunes parròquies del sud del país. Clar, dir 25, 26 graus, ho hem com normalitzat, no? Però estem a mitjans d'octubre, són temperatures pròpies d'un estiu habitual i no hi ha manera que acabi de marxar la calor del tot i encara queda per dies. Però bé, anem al més immediat, que ens parla d'això, d'una situació, la d'avui, de pocs núvols. Si aneu cap al sud, us trobareu ràpidament amb núvols, fins i tot estan caient alguns xàfecs a Catalunya. Aquí també n'arribaran alguns, però vaja, durant la tarda en general continuarà fent sol en temperatures màximes igual o una mica més altes que ahir, és a dir, al voltant dels 25 graus a totes les valls del centre i sud del país. A mesura que avanci la tarda, quan el sol s'amagui darrere les muntanyes i bufi una mica de vent, la sensació serà de fresca, però bé, que tot just ara i durant un parell o tres d'hores la sensació, com dèiem, serà com si estiguéssim a l'estiu.
0: Home, no està mal. 26 grauets a 13 d'octubre no està mal com acudit. Dit això, demà, Jordi, ja ens vas avisar que tampoc no és que això s'acabi ja.
3: Ni demà passat.
0: Sí, sí.
3: De fet, fins divendres esperem que es mantingui la mateixa situació. En temperatures que encara podrien pujar una mica més, mínimes a gran part del país per sobre dels 10 graus, i les màximes, doncs això, al voltant dels 25, tots els dies amb molt de sol. I a veure el cap de setmana. No està clar del tot, es van insinuant alguns canvis que arribarien sobretot diumenge, amb pluja i un descens de temperatura, però bé, l'únic que podem confirmar és que fins divendres es mantindrà aquest temps pràcticament d'estiu.
0: Doncs seguirem la seva evolució. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
3: Que vagi bé, fins després.
4: Últims dies del 2x1 en ulleres graduades a Visual Òptica Andorrana. Fins al 18 d'octubre, compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. Avinguda Carlemany 73, Escaldes Engordany. Consulta'n les condicions a l'òptica. Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà l'Anna García. Ella és la cap de la minoria de demòcrates al Comú d'Escaldes-Engordany i analitzarem com veu la parròquia i les polítiques que ha impulsat la majoria en aquest tram de legislatura que ja va arribant al seu final. Més tard, a l'Hora Sostenible, ens acompanyarà la Nerea Moreno, la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb el Client de FEDA, que ens parlarà sobre l'app FEDA i tu, que tot just es va presentar la setmana passada. Nosaltres arrenquem.
5: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Anna García, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Anna, la setmana passada vivíem l'enèsim episodi d'una guerra oberta entre el Comú i el govern que ha durat pràcticament tota la legislatura. En aquest cas venia per una llei impulsada pel govern sobre la facilitat o buscant la manera de facilitar la construcció d'edificis de preu assequible en el cas del sector privat. Des de la minoria de demòcrates, com veieu tot aquest enrenou que es va generar?
1: Bueno, el que creiem des de la minoria de demòcrates és que nosaltres sempre hem defensat en aquest mandat qualsevol política d'habitatge que ajudi a destensionar el mercat. Ho hem demostrat amb el nostre vot sobre propostes de llei que ha fet la majoria del Comú d'Escaldes també durant aquests 3 anys. Pensem que és molt important de desenvolupar polítiques d'habitatge que ajudin a destensionar el mercat i sobretot a augmentar l'oferta existent sobre l'habitatge de lloguer. S'ha de promoure la construcció d'habitatge de lloguer assequible per poder aconseguir baixar els preus actuals. Crec que és una cosa que tothom ha entès i que hauríem d'anar treballant tots conjuntament cap aquí. Crec que és una problemàtica, o la problemàtica de la ciutadania del país, és a dir, l'accés a l'habitatge, sobretot després també de la llei dels lloguers, doncs que és una cosa que preocupa moltíssim, i que entre tots, les administracions comunals i govern, hem de treballar de la mà, és a dir, com diríem, no?, quan puges amb un vaixell en el mateix sentit, per aconseguir justament que es desenvolupin edificis d'habitatge preu assequible.
0: La paraula clau és de la mà, perquè tothom, totes les administracions diuen que volen afrontar aquesta problemàtica, evidentment, totes diuen que volen fer de la mà, però després et trobes una llei que el que fa és dir-te una part de les teves finances comunals, de les teves taxes, que són competència exclusiva teva, ja decidiré jo com s'han de fer. Aquesta és el que, això ho dic jo, des del punt de vista vostre. Anna, com veieu aquesta llei? Creieu també que d'alguna manera agafa una part o afecta les finances comunals? No sé si per això, si és l'objectiu al final, ho justifica o no?
1: Bueno, a data d'avui és un projecte de llei.
0: Sí, això però també està entrat a tràmit parlamentari.
1: Bueno, però és molt important. Jo crec que els comuns, perquè hi ha hagut manifestacions de diferents comuns sobre aquest projecte de llei, crec que el que s'ha de fer és continuar treballant i intentar fer les esmenes i les aportacions possibles per intentar millorar aquest apartat que efectivament sí que toca les taxes comunals. Jo sé que hi ha comuns que estan fent estudis a veure quin impacte té sobre els seus ingressos, però crec que el que hem de valorar també dins d'aquest treball que fan les diferents administracions és quina és la preocupació, quin és l'objectiu d'aquesta llei. Aquesta llei és promoure la construcció d'habitatges de lloguer a preu assequible. Com he dit abans, és la preocupació, crec, jo no sé si és la número 1, però sí, quasi podríem dir que és la número 1 de la ciutadania en aquests moments, i crec que, bueno, que ens hem d'assentar i treballar conjuntament, perquè és molt important de promoure, perquè malauradament en aquest país la construcció d'habitatges és a mà del privat, es pot fer algo públic o privat, i aquesta llei, la seva voluntat és de promoure l'edificació d'aquests edificis, i sí que evidentment s'ha de vigilar a l'equilibri amb les administracions comunals. Jo crec que hi ha 7 comuns que es poden assentar a parlar amb una ministra que crec que està oberta al diàleg. Jo crec que el que s'ha de fer és assentar-se i parlar per millorar, si fa falta, aquesta llei abans de...
0: Sí, sí, no. Deia que al final estem en un enèsim conflicte. Aquí hi ha... No es pot negar que Escaldes és objectiu de... Escaldes ha estat el centre de la polèmica, vaja, durant tot el mandat. De fet, l'anterior legislatura, la relació entre la majoria i el govern és dolenta, no ho amaguem, hi han hagut diferents conflictes. No dic ni molt menys que sigui cosa d'un o de l'altre, i tampoc et demanaré que ho diguis tu, però treballar així, amb un govern que només fa que assenyalar el comú i un comú que només fa que posar en dubte o a vegades... tampoc facilita les coses del govern. Com és treballar amb aquesta situació, Anna?
1: Home, no és fàcil. No és fàcil treballar amb aquestes circumstàncies, però sí que jo crec, perquè crec que sóc algú de positiu i que crec que s'han de construir ponts entre la gent doncs, per avançar i sobretot en moments de dificultat com tenim actualment al nostre país. Però jo tinc un brot d'esperança. Com sabeu tots, últimament doncs, la parròquia d'Escaldes-Engordany s'ha afegit doncs, a lo de la candidatura de la Reserva de la Biosfera, justament mantenint un diàleg entre la corporació escaldenca, la majoria i el govern, i crec que això justament ha de demostrar que el diàleg aporta solucions i que el diàleg fa avançar. Llavors jo sí que proposo doncs, a les parts implicades i que es parli, perquè crec que estem en un moment a Andorra on el que fa falta justament és que totes les parts vulguin dialogar per avançar.
0: Des del vostre punt de vista, enteneu els dubtes, i ara parlo dels dubtes que tenia el Comú, en referència doncs, a com podia quedar la pròpia Vall del Madriu amb un projecte com aquest?
1: Bueno, nosaltres no ho vam... El conflicte no l'hem viscut en directe, perquè el conflicte doncs, de la Reserva de la Biosfera es viu de forma més intensa doncs, durant el primer mandat. Però sí que nosaltres doncs, hem recollit doncs, aquest refús, no?, del Comú d'Escaldes de participar doncs, en aquesta candidatura. Però sí que el que preocupava i... era el fet de que la Vall del Madriu, per a fita claró, doncs ja és com un projecte UNESCO, però sí que són projectes diferents, amb voluntats diferents, però finalment el que els mou aquests projectes, i que és molt important, és que és, com diria, la voluntat de protegir un entorn, un patrimoni on al centre hi ha l'home, no? I crec que són les dues coses que van de la mà entre el que és la Vall del Madriu, per a fita claró, i el projecte de la Reserva de la Biosfera. Han negociat, han tret aquest domini, diguem-ne, doncs, de la carta, per dir-ho d'alguna manera, i això ha permès doncs, que la parròquia, perquè jo sempre parlo de parròquia, no?, de la parròquia d'Escaldes-Engordany, es pugui adherir a aquesta candidatura. Crec que és molt important. Per mi eren dos projectes que no es feien mal, perquè són dos òrgans gestors, cadascú té una especificitat. Puc entendre que el fet de que estiguin tots sota la, diguem-ne, sota l'UNESCO hagués pogut generar un conflicte, però com es veu molt bé, parlant i dialogant, s'ha arribat a un acord a beneficis, sobretot sempre de la ciutadania andorrana i en aquest cas del país. Jo crec que de més aquesta candidatura respon també actualment a la sensibilitat, no?, que té la població doncs, a la demanda en preservar valors patrimonials. I presentar aquesta candidatura de país doncs, a nivell nacional crec que també és molt important, perquè per mi és un compromís de treball de cara a les generacions futures. I això crec que els que estem treballant dins de, políticament dins de les administracions ho hem de tenir molt clar, que estem treballant per les generacions futures.
0: I tant. Com si estem gairebé a final de mandat, estem entrant, a punt d'entrar, més ben dit, a l'últim any de la legislatura. Com ha anat, Anna, en general, des del vostre punt de vista? Com valoreu aquests 3 anys, vaja, de mandat?
1: Com valorem aquests 3 anys? Jo crec que...
0: S'han fet, t'ho dic d'altra manera, clar, al final, vull dir, vosaltres us vau presentar amb un programa electoral, va guanyar una altra opció. Creus que tot i així s'han encaminat, s'han encarat, s'han treballat, o s'ha intentat fer-ho d'alguna manera, els principals reptes, s'han solucionat els principals reptes que tenien els escaldencs?
1: Jo el que primer diria és que el que sí que m'ha après, tot i que jo treballava dins de l'administració pública, però d'un altre costat, el que sí que s'aprèn quan s'entra a treballar doncs, com consellers en una administració gran com és el Comú d'Escaldes-Engordany, la parròquia d'Escaldes-Engordany, que és una parròquia que està en creixement constant com tot el país, doncs és de la dificultat ja administrativament també de desenvolupar projectes. Són màquines molt grans que van ràpid i que és complicat de desenvolupar projectes doncs, amb la rapidesa que haurien d'anar. És una cosa que una miqueta crec que és una cosa que diríem a l'unanimitat els tres, no?, que hem entrat a la minoria, que és algo que que sobte perquè et dones compte que la màquina és lenta, no? És una miqueta lenta. Si s'han solucionat tots els problemes, bueno, encara tenim pendents, quan parlàvem de l'habitatge, no? Bueno, són problemes que estan sobre la taula de forma vigent, calenta, perquè és algo que hem de treballar, com he dit abans molt bé, tots conjuntament per solucionar-ho. L'habitatge encara del Pessebre, pues, espero que ben aviat doncs, estaran a disposició de la ciutadania, perquè crec que bueno, donarà cabuda a famílies i solucionarà almenys la vida de certes famílies. Estem esperant que havien proposat unes ajudes doncs, a l'habitatge dins el pressupost 2026 i estem esperant a veure com desenvolupen doncs, aquest projecte, que ja estem una miqueta a final d'any, però espero que proposin alguna cosa que pugui també millorar això. És, de part nostra, nosaltres el que intentem és incidir al màxim possible fent escoltar la nostra veu tant a les comissions, perquè ho he dit i ho reitero, anem a totes les comissions doncs, del Comú d'Escaldes en Gordany, és a dir, participem a tot i participem activament a tot. Mm-hmm. I llavors ja els Consells de Comú també doncs, fem escoltar la nostra veu amb els temes que ens semblen que es podrien treballar d'una altra manera.
0: Mira, d'alguna manera també t'anava a preguntar, evidentment, doncs, quin balanç feu vosaltres de la vostra actitud? Ja m'ho has dit, per recuperar, per celebrar esdeveniments, per fer la Festa Major, també s'està treballant i s'han impulsat la reforma de la plaça de l'Església, s'ha impulsat també l'Espai Caldes, una mica doncs, en l'apartat cultural, i a més aquest t'agrada i et toca molt de prop. Anna, des d'aquest punt de vista, com queda? S'ha fet una bona feina en aquest sentit?
1: S'han desenvolupat una sèrie de projectes, és veritat, allà a la part alta, a la plaça de l'Església, una plaça que jo sempre reivindico el fet de que s'ha pogut realitzar gràcies a la compra en el seu moment, sota el mandat de la Trini Marín, d'aquest terreny, doncs amb la Consellera de Finances, amb la Núria Gómez, que van lluitar en aquell moment on les finances no eren favorables, no?, a poder comprar un terreny. Crec que va ser una iniciativa bueno, més que excel·lent per la ciutadania, perquè s'ha guanyat allà un espai de vida, doncs un aparcament i un espai de vida. Sí que efectivament s'han despassat esdeveniments culturals allà dalt, com el Festicaldes, no?, que és una reconversió d'un esdeveniment que es feia abans, que era el petit cap de setmana, i s'ha traslladat a la part alta. Sí que la voluntat de la majoria de despassar esdeveniments, com els diuns de dansa, que tenien lloc abans en un altre indret, que eren al parc de la Mola cap a dalt, per fer doncs, entre cometes, circular la gent cap a aquesta part alta, una part alta que en aquest sentit pel moment encara es para una miqueta a la plaça de l'Església. Nosaltres amb un Consell de Comú vam demanar fa uns mesos un estudi de repercussió sobre doncs, els establiments de restauració, sobre els comerços que es troben a la part alta més amunt. També el flux de gent s'ha instal·lat, ens han escoltat i s'ha instal·lat un comptador, s'està fent una enquesta, la vam demanar l'altre dia i justament aquesta setmana se'ns ha explicat que ja s'ha començat aquesta enquesta doncs, de veure com viu doncs, bueno, la gent que hi viu, el restaurador, el comerç, doncs, si hi ha una millora o no de flux de turistes i de vianants cap a el que en diríem fins al que és el projecte Caldes, no? És a dir, fins més a dalt, doncs fins quasi bé doncs, el que era abans al París-Londres, no? Que diguem els d'Escaldes. Uh-huh. Doncs estem esperant els resultats, perquè per nosaltres són molt importants, i quin és realment l'impacte doncs, d'aquest projecte sobre la vida econòmica d'aquella zona. A nivell també de desplaçament, el que sí que nosaltres reivindiquem sempre, que Escaldes-Engordany sí que hi ha la part alta, i la part alta és molt important i s'hi ha d'abocar mitjans, però no ens hem d'oblidar que Escaldes-Engordany també té d'altres barris, d'altres carrers, i que també el comú ha d'abocar esforços doncs, en d'altres zones com Fita i Rossell, com, bueno, ara s'està treballant també, però al carrer de l'Obac, que està darrere, vull dir, crec que hem de treballar sobre la parròquia també en conjunt.
0: Se m'acaba d'ocórrer, Anna, però al final, d'alguna manera, sembla que, evidentment, el clot d'en Privat, doncs, tothom està resignat a que desaparegui, perquè al final, doncs, si és terreny privat, és terreny privat, i sembla que, evidentment, s'acabarà urbanitzant. Això no farà immediatament tot el que ara s'està fent al Prat del Roure, s'haurà de fer en un altre lloc. No sé si la part alta, i estic fent humor molt negre, el millor que li pot passar a la part alta de la parròquia és que el clot d'en Privat s'urbanitzi completament.
1: La veritat que no ens ho havíem plantejat d'aquesta manera. Tot no es pot despassar a la part alta d'Escaldes Engordany. Quan veieu certs esdeveniments o que es desenvolupen a la parca d'Escaldes Engordany, no hi ha l'espai suficient en aquests moments doncs, a la part alta per desenvolupar-ho. El que sí que crec que és essencial és de lluitar doncs, a nivell del que queda del clot d'en privat per intentar, doncs, sempre ho dic, amb la propietat privada, d'intentar trobar benefici per les dues parts, per poder ampliar una miqueta aquesta zona del Prat del Roure. Que tot i que efectivament s'està, diguem-ne, reduint, si ho heu pogut veure a la Festa Major i doncs, a l'Andorra Test, el fet d'haver recuperat aquell espai verd on hi havia les pistes de tennis ha creat un espai de convivència que ha agradat moltíssim a la ciutadania. Nosaltres vam lluitar molt també des de la minoria perquè aquell espai fos un espai obert i verd. Doncs, i estem molt, molt contents perquè creiem que el poble l'ha rebut de forma satisfactòria.
0: Acabo de seguida amb tres qüestions mal contades. Escaldes ja ha aconseguit, o sembla que serà ciutat termal històrica. Això és una bona iniciativa o al final és un... Vull dir, és una iniciativa realment interessant per la parròquia?
1: Bueno, són iniciatives sempre de reconeixement d'un històric. Dic, no només del projecte Caldes. Escaldes Engordany és una ciutat d'aigua termal doncs que ha tingut tots uns hotels vinculats a l'aigua. Té una història vinculada a l'aigua termal. Per nosaltres tot això és un plus, és una algo que ens permet de ser visibles a l'exterior i també de beneficiar-se de l'experiència de d'altres ciutats que han desenvolupat projectes al tomb de l'aigua termal. Nosaltres vam desenvolupar en el seu temps un projecte com Caldea, que era un projecte pioner i innovador, que continua sent vigent, que va evolucionant, que es va moguent, i crec que poder ser beneficiar de les experiències d'altres ciutats sempre és un punt positiu.
0: L'última. Estem a punt d'iniciar l'últim any del mandat. 2027, que he de mirar la data perquè no me'n recordo, 2027 serà un any amb doble contesa electoral. No sé si estàs preparada.
1: Bueno, jo el que diguem és que nosaltres ens queda un any i dos mesos doncs, de mandat. Nosaltres ens vam comprometre en el seu moment, quan vam perdre les eleccions, que estaríem allà treballant per la ciutadania fins al 31 de desembre del 2027, i és el que farem, treballar per la ciutadania fins al 31 de desembre del 2027. Aquest és, pel moment, el repte.
0: I quin rol jugarà Anna García en les conteses electorals?
1: Pel moment el meu rol és de consellera de la minoria al Comú d'Escaldes Engordany.
0: Doncs Anna García, consellera de la minoria del Comú d'Escaldes Engordany, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos a l'Aquí Andorra i, com sempre, estarem molt pendents de com evolucionar.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquí Andorra.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyAndBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyAndBank. Ara, al 3%.
5: FEDA patrocina l'Hora Sostenible.

0: Nerea Moreno, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Arnal.
0: Nerea, tot just la setmana passada, vaja, doncs, tant tu mateixa com la directora general de FEDA, la Sílvia Calbó, doncs, presentàveu la nova app que es diu FEDA i tu. Explica'ns una mica doncs, l'origen d'aquesta iniciativa, no sé, doncs, vaja, amb què després es traduirà amb el client, o sigui, amb tots nosaltres.
1: Doncs sí, va ser una fita molt, molt especial i jo diria que té un origen amb dues vies. Una, la de saber que necessitàvem millorar els nostres canals digitals de contacte amb els clients. Tenim una molt bona atenció a la clientela que ens valoren moltíssim per l'atenció personal, però és veritat que els canals digitals necessitaven una millora. Això per una banda, i per l'altra banda, doncs també la d'aportar més informació i adaptar-nos també als nous temps en què ja disposem de les dades de consum elèctric de tots els nostres clients pràcticament en temps real, amb un detall horari i diari d'aquest consum, i volíem poder acostar aquesta informació als clients per també doncs, afavorir que tinguin un consum més responsable. I d'aquí doncs, va néixer aquesta iniciativa.
0: D'alguna manera, doncs, posàveu molt èmfasi, Nerea, tant tu com la Sílvia, precisament, amb la qüestió de conèixer el nostre consum horari, i ara parlo del nostre, quan dic el nostre, vull dir de cadascú a casa seva i també de les empreses, com no pot ser d'una altra manera, conèixer el nostre consum i a partir d'aquí, fins i tot, prendre mesures per fomentar mesures d'estalvi, parlàveu directament. D'alguna manera, sempre es fa estrany que una empresa elèctrica, per més per a pública que sigui en aquest cas, doncs, parli de mesures d'estalvi energètic.
1: Sí, ja saps que nosaltres sempre tenim l'estalvi energètic com un dels objectius de FEDA. Forma part de la transició energètica. La transició energètica passa per una major electrificació i aquesta electrificació també fa que haguem de fomentar l'estalvi energètic. I per tant, doncs, nosaltres el que volem és aportar eines perquè això es pugui fer. I els nostres coneixements d'altres entitats que també ho han fet és que quanta més informació i més coneixement té un client de com està consumint, més capacitat d'estalvi té i realment es detecten reduccions del consum quan una persona té aquest coneixement. Per tant, què hem fet nosaltres? Doncs posar aquest coneixement molt a l'abast de qualsevol persona que puguis veure en quins moments estàs consumint més energia o menys, que fins i tot puguis veure normalment d'on vindrien aquests consums en funció del teu perfil energètic. Sí. No és que fem la captura de si està consumint la teva rentadora o no, però sí que et podem dir que segons el que tu ens dius, doncs segurament la teva rentadora està consumint X%. I això també t'ajudarà a tenir aquests consells d'estalvi. I, de fet, el que fem també és donar-te doncs, aquests tips de si tu tens aire condicionat, com poder fer un ús més raonable de l'aire condicionat i anar-ho relacionant amb la situació de cada client.
0: I tant, a mi, quan no vaig poder assistir a la roda de premsa personalment, però quan recuperàvem la notícia, una de les coses que més em va cridar l'atenció és precisament aquesta enquesta, o dit d'una altra manera, aquesta possibilitat d'establir un perfil energètic a partir d'un qüestionari. És a dir, explica'ns una mica doncs, com funciona exactament això, Nerea.
1: Sí, aquest qüestionari, tota la informació que demana és sobre l'habitatge i fins i tot doncs, les persones que hi viuen. No sobre el tipus d'ús que fem de l'energia, perquè el que fa és, segons doncs, com és casa teva, de gran, d'aïllada, de quantes persones hi viuen, quins electrodomèstics tens, si la teva calefacció és elèctrica o no ho és, si tens plaques fotovoltaiques, segons tot això, quin és el consum tipus d'una llar com la teva. No té en compte quin tipus d'ús fas tu, si cuines molt o poc, o si deixes els llums encesos o els apagues, perquè justament el que vol és afavorir, dins del que tu tens, que tu puguis tenir un consum el més raonable possible.
0: I tant. I d'aquesta manera, doncs, és això, no? Acabaré... Puc fer-me una idea... Jo almenys m'ho prenia així, Nerea, de dir... Ah, mira, doncs, jo estic pagant això i podria pagar allò.
1: Exactament. Sí, sí, sí. Sí, perquè veuràs que a la part del consum també nosaltres el que fem és aportar aquest consum traduït en euros, és a dir, quin consum representa en la teva factura, i d'aquesta manera doncs, pots veure també quan estaries consumint si fessis el consum tipus.
0: Exacte.
1: Per poder-te ajustar cap aquí.
0: Mm. Per tant, d'alguna manera, tot plegat, l'app de Fede i tu, clar, insistíeu molt també, que no voleu, i ara també ho has comentat tu, que no voleu modificar la manera de comunicar-se amb el client, no vol dir que a partir d'ara doncs, passarà a ser tot digital, però clar, no existia, entenc, una app com aquesta, i aleshores, doncs, potser té una dimensió més dinàmica i més fàcil que no pas al web, per exemple. Que aquí,
1: sí? Totalment, Arnal, perquè, de fet, la informació que donarem ara amb aquesta aplicació, abans no la donàvem amb cap mitjà. No és que si es trucava atenció al client es podia tenir aquesta informació. Aquesta informació no existia. Per tant, el client no podia veure si havia consumit més dimarts o dimecres. Mm. Per tant, això el que fa és ampliar l'abast de la nostra informació, fer-nos més transparents i donar un major servei al client. No substitueix el fet que, quan s'ha de fer una alta, doncs actualment es pot fer venint a les oficines de FEDA o es pot fer trucant per telèfon i enviant la documentació per correu electrònic, i en aquest cas, doncs, a través de l'aplicació també es podrà iniciar el tràmit. Però no estem automatitzant les gestions, que, de fet, les gestions en FEDA tampoc són moltes. Per tant, la nostra prioritat era donar aquesta informació, més enllà de substituir les gestions. I a nivell de comunicació directament, sí que l'app integra un xat. En aquest cas és un xat en el qual qui hi ha al darrere és el mateix equip d'atenció al client que està quan anem a les oficines i no és un chatbot. Per tant, de moment, no fa la substitució en cap cas de la relació humana, que jo crec que és un dels puntals que la majoria de clients valoren, poder parlar amb una persona quan truquen a FEDA, i, per tant, de moment, aquesta no substitueix en cap cas això.
0: I al final, res, una doble pregunta molt ràpida per acabar. Entenc que l'app ja està disponible a través de les plataformes, o ho estarà ben aviat, ara m'ho expliques, i sobretot, suposo que també, tenint en compte aquesta informació que pot ajudar molt al client, però que potser a vegades doncs, també pot ser difícil d'entendre-la. Entenc que aquí un dels elements que hi heu posat atenció també és que sigui al màxim de senzilla, sí, que sigui fàcil de comprendre.
1: Hem intentat al màxim que sigui el més entenedora possible, especificant tot el detall amb els textos, perquè a vegades hi ha dades doncs, que poden ser una mica complexes, sí. I hem intentat que sigui el màxim d'entenedora. Sí que és veritat que també tens l'aplicació pel mòbil, que ja està disponible tant per Apple com per Android, i tens també el portal web.
0: Sí.
1: En aquest cas és fedaitu.feda.ad, i llavors aquí s'hi pot accedir també a través de l'ordinador. És veritat que a l'haver-hi una densitat de dades en alguns casos, comparatives, perquè es pot comparar doncs, amb altres usuaris de la parròquia, amb altres usuaris com tu, amb altres períodes, doncs si algú vol aprofundir en aquestes dades, doncs potser sí que és més còmode fer-ho ja amb la versió de portal, que també està disponible.
0: I tant. Doncs Nerea Moreno, directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb el client de FEDA, gràcies de veritat per acompanyar-nos una vegada més a la secció de l'Hora Sostenible, i t'esperem ben aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
2: Quan consumeixes i com saber si és molt o poc? Amb l'app FEDA i tu pots comparar el teu consum amb el del període anterior, amb altres usuaris de la teva parròquia o usuaris com tu. Entén millor la teva evolució i pren decisions per consumir de manera més eficient. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
0: Conversant amb la Nerea, ens acomiadem i us deixem amb el Ricard Rovirosa i amb l'Aquí Esports. Tornem demà a la mateixa hora. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
3: Aquí Andorra.
4: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
5: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
0: Música.
6: Bon dia i benvinguts a la Kia Sports. La selecció femenina va celebrar els seus 50 partits internacionals de la millor manera possible, amb una victòria contra les Illes Fèroe. Les tricolors es van imposar per 2-1 a l'Estadi Nacional i es van treure l'espina de la golejada encaixada divendres, després de perdre per un contundent 5-0 contra el mateix rival. El partit d'ahir va tenir un valor especial, no només perquè coincidia amb el 50è partit de la selecció, que va debutar el juliol del 2014, sinó perquè les jugadores d'Albert Panadero van aconseguir derrotar per primera vegada les feroeses, després de 6 enfrontaments i 6 derrotes. Tere Morató va avançar a Andorra a la primera part, les visitants van empatar just a la represa, però Maria de Cruz va acabar decantant el partit amb una centrada enverinada que va sorprendre la portera rival. Més enllà del resultat, la selecció va demostrar capacitat de reacció i una imatge molt més competitiva que divendres, dos partits que han servit per continuar a preparar la UEFA Women's Nations League i que, segons el seleccionador, també evidencien l'evolució de l'equip en els últims anys.
7: Quan vam anar a Feroe, la sensació era d'estar molt lluny, no, d'aquest equip, i tant el divendres com avui, tot i el resultat, penso que s'ha fet una feina molt, molt bona, que cada vegada tenim més registres.
6: Una evolució que també va destacar Joana Babot, decisiva sota pals en diversos moments del partit. La portera va posar en valor la resposta del vestidor després de la derrota del primer amistós.
8: Ens vam endur un fort cop el divendres i vam reaccionar totes i jo crec que ens va ajudar a entendre què havíem de millorar i què havíem de fer pel pròxim partit, avui, i doncs ha sortit les coses que hem fet als entrenos i bastant bé, i doncs el resultat molt positiu.
6: Per cert, que el partit de la selecció femenina també va tenir espectadors de luxe a la graderia de l'Estadi Nacional, tal com va avançar l'altaveu. Gerard Piqué, màxim accionista del Futbol Club Andorra, va assistir a l'amistós contra les Illes Fèroe, acompanyat d'alguns noms il·lustres del futbol internacional, com Sergio Busquets, Thiago Alcántara, Javi Martínez, Santi Cazorla o Iago Herrerín. La seva presència al partit s'emmarca en la formació que està fent aquests dies al Principat. Tots ells cursen el títol d'entrenador UEFA BA que imparteix la Federació Andorrana de Futbol, i precisament aquest dilluns van començar el primer dels 4 blocs presencials del programa, que s'allargarà fins al juny del 2027. Una formació adreçada a exfutbolistes professionals que els permet obtenir directament la titulació UEFA A sense haver de passar pel nivell UEFA C. Entre els participants d'aquest curs també hi ha altres noms coneguts, com Carles Puyol, que ahir no va ser a l'Estadi Nacional, i representants del futbol andorrà com Marc Pujol, José Antonio Gómez i Adri Gallego.
3: Aquí Esports.
6: I anem cap al bàsquet, perquè demà torna a jugar al Morabanc. I ho farà visitant la pista del Joventut de Badalona en un partit que servirà per recuperar el duel ajornat a principis de mes pel temporal. El Morabanc afronta el partit després d'encadenar dues derrotes en aquest inici a la Lliga ACB. La primera a casa contra l'Obradoiro per 85-90 i la segona dissabte a la pista de l'Unicaja de Màlaga per 92-84. Tots els resultats, l'equip de Zantabac ha competit en tots dos partits, però encara li falta un pas endavant per convertir les bones fases de joc en victòries. A Màlaga, James Akinjo va tornar a ser un dels principals referents ofensius amb 20 punts i 7 assistències, mentre que Pustofi va aportar 19 punts. Ara el Morabanc haurà d'intentar mantenir aquesta capacitat ofensiva i, sobretot, millorar la regularitat durant els 40 minuts. El calendari tampoc dona gaire treva als andorrans. Després de jugar dissabte, demà tornaran a competir, una situació poc habitual per un equip que no disputa competició europea. Tot i el poc temps per preparar el partit, l'entrenador Zantabac assegura que coneixen bé el rival.
9: Ventaja es que ya lo teníamos muy bien estudiado. Necesitamos solo todos nosotros refrescar y que jugadores refrescan esta información. Nosotros normalmente durante una semana, siempre primeros días de semana, no dedicamos a nosotros mismos trabajar cosas que nosotros pensamos que necesitamos mejorar. Y después, segunda parte de semana, ya nos estamos metiendo con nuestro rival. En este caso, esta parte donde necesitamos trabajar a nosotros, que ahora es verdad, también necesitamos más, no lo podemos hacer, pero parte de concentración hacia nuestro rival se ha hecho igualmente que otros días. Puede ser que para el siguiente partido, el sábado, este periodo va a ser más corto.
6: Al davant hi haurà un Joventut que tampoc ha començat amb bon peu la Lliga Endesa. Els verdinegres han perdut els dos partits que han disputat fins ara. Van caure per 110 a 104 a la pista del Breogán i aquest diumenge van perdre de 20, 93 a 73 contra el Baskonia. Un inici que contrasta amb el gran èxit que van aconseguir a principi de temporada quan es van proclamar campions de la Supercopa Endesa després de superar el Barça a la final per 101 a 87. La Penya, però, continua sent un rival amb molta lent experiència, amb jugadors com Ricky Rubio i la Provítola, que van ser un dels grans protagonistes de la Supercopa. Segons el tècnic, el Morabanc haurà d'aprofitar les possibles debilitats defensives del conjunt verd i negre per tenir opcions de sumar la primera victòria de la temporada.
9: Primero, es un equipo que tiene muchísimo talento, pero también es un equipo que yo creo que hay varios jugadores que se pueden atacar en defensa. Yo creo que nosotros necesitamos jugar más por nuestra movilidad y menos por un baloncesto estático. Pero encontrar parte débil a este equipo de Juventud es muy problemático, porque tiene mucho talento. Yo siempre voy con la misma, especialmente en el periodo donde estamos, necesitamos concentrarse hacia nosotros. Nosotros primero intentar hacer cosas básicas bien, y después podemos hablar, añadir parte de scouting, cómo hacer daño a nuestro adversario.
6: Més enllà dels rivals, en Tabac també ha parlat de la situació del seu equip. Considera que el Morabanc encara no es troba al nivell que voldria, però confia que les hores de treball permetin continuar evolucionant. En aquest sentit, admet que la pretemporada marcada pels problemes físics i l'adaptació de diversos jugadors sense experiència a l'ACB són alguns dels factors que han condicionat l'arrencada.
9: Primero, equipo jamás está en el punto donde yo quería que está. Yo creo que esto es problema de todos los entrenadores. Es decir, que siempre ves margen para mejorar y siempre ves dónde puedes llegar. Un equipo no está al punto donde debía estar esta parte de temporada. ¿Por qué no está? No está por dos causas. Primero, por pretemporada y lesiones que teníamos durante pretemporada. Y segundo, por incorporación de jugadores nuevos, que no es misma cosa preparar un perfil Cal Kuric o un perfil Aaron Bess, porque ya tiene segunda temporada, que un jugador completamente nuevo, porque un jugador completamente nuevo para ACB necesita más tiempo para absorber toda información.
6: El Morabanc buscarà, doncs, estrenar el Caseller de Victòries en una pista exigent i davant d'un rival que també necessita reaccionar a la Lliga. El partit es jugarà demà dimecres a les 8 del vespre al Palau Olímpic de Badalona.

0: I ara és moment d'analitzar la victòria del Futbol Club Andorra davant del Castelló. Els tricolors es van imposar per 1-0 amb un gol de Morós i Dibéi, sumant 7 punts dels últims 9 després d'haver encadenat 5 derrotes consecutives. Una victòria que a més permet als de Carles Manso sortir de les brases del descens. L'equip va signar una bona primera part, va generar ocasions per ampliar l'avantatge i va acabar defensant el resultat davant un Castelló que va fer un pas endavant a la represa. Un partit amb diferents aspectes per analitzar, tant en el joc dels tricolors com en la manera de gestionar l'avantatge, i és per això que ja tenim aquí amb nosaltres el nostre analista de referència, el Jordi Pasqual. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Ricard. Bona tarda, oients.
0: Jordi, victòria contra el segon classificat i probablement un dels partits més complets de l'Andorra aquesta temporada. Quina és la primera conclusió que treus del partit d'ahir, Jordi?
1: Doncs la primera conclusió és aquello de que no estaven muertos, sinó que estaven de pasanta. Allò que havíem parlat, no, totes aquestes derrotes consecutives i demés, jo ja era positiu i deia, tal, no sé, excepte que un partit va ser que va ser tan dolent, però la resta havien sigut partits en general bons, i allò que dius, calma, que si les coses es fan i la gent té calma i té paciència, han d'arribar a resultats. Es va guanyar Granada, es va empatar Sabadell, es va guanyar dissabte contra el Castelló, uh-huh. I per tant la cosa doncs comença a tornar a rotllar, i ara mateix, tot i que estem, em sembla que és el 14 o el 15, però és que hi ha 8 equips a un punt. Per tant, traient un punt la setmana que ve, et poses a empatar amb molts, i traient-li 3 segurament adelantaràs a molt més.
0: Jordi, durant la primera meitat l'Andorra va superar clarament el Castelló, un equip que només havia encaixat 3 gols en les 8 primeres jornades. Què va fer especialment bé l'Andorra per desactivar un rival d'aquest nivell?
1: Molta pressió vaig veure jo de l'Andorra, molt no deixar de treballar a la seva gent, sobretot al mig del camp, i obligar-los a fer coses que no volien fer massa. Llavors, per mi entenc que va ser una de les claus del partit, i després també aquest nou Andorra, per dir d'alguna manera, que juga més en llarg, el qual no vol dir patapum per arriba, sinó que busca més, doncs en aquest cas buscava a Moros i Dibéi, o buscava a Diego, en fi, hi havia més opcions, no? Que no tan sols, sempre que es pot, evidentment, sortir de darrere, però si hi havia una opció de mirar de buscar en llarg, doncs es buscava.
0: De fet, el partit hauria pogut quedar pràcticament sentenciat abans del descans, però l'Andorra va perdonar ocasions molt clares. Creus que és una qüestió de falta d'encert puntual o encara falta trobar més aquesta contundència en els últims metres, Jordi?
1: Jo crec que falta la contundència, perquè evidentment, i a la segona part també hi ha un parell que dius, però com podem fallar aquestes coses, no? Però mira, si el futbol, i el dia que no sigui així, com dic sempre, no hi ha ningú a veure-ho.
0: A la segona part, el Castelló va fer un pas endavant i va obligar a l'Andorra a defensar més a prop de la seva àrea. Com valores la capacitat de l'equip per adaptar-se a aquest escenari i acabar protegint l'avantatge?
1: Bé, s'ha patit, van saber patir, van saber que tocava posar-se a les zones de la feina i fer treball brut i treball lleig, i aquell treball que a vegades doncs no agrada tant a l'espectador que vol veure guanyar el seu equip i a casa, però a vegades, i evidentment no és que l'Andorra com a tal donés el pas enrere, sinó que el Castelló, no sé, per alguna cosa està on està. I et va obligar a fer aquest pas enrere perquè van apretar la balena la segona part. I bé, es va treballar bé, es van tenir opcions, i bé, al final, doncs, els 3 punts cap a casa, que era, doncs, el més, com a mi, treure un punt ja era bo contra un equip com aquest. Si treus el 3 i a més portaria 0, doncs fantàstic.
0: Ara ho dius, després dels problemes defensius de les primeres jornades, l'equip ha encadenat 2 porteries a 0. Per tu, Jordi, què ha canviat en el funcionament defensiu? Creus que és una millora col·lectiva o també hi ha una qüestió de confiança individual del propi jugador?
1: Va tot juntet, sempre. Amb un equip ataquen 11, defensen 11. Per tant, allò que no, és que la culpa quan fa gols és la defensa. Sí, clar, quan es fallen els gols aquí és la culpa del davanter. Mira, no, això no funciona així en el futbol. Això del futbol és un joc d'equip. Per això n'hi ha 11 al camp, no n'hi ha 2. I per tant, vull dir, sí que hi ha una cosa que això que a vegades t'obliga al contrari. O li cedeixes una mica més de terreny i ajuntes una mica més les línies, i això fa que tinguis més opcions de sortida de pilota quan recuperes. I també, lògicament, a l'estar una mica més a prop, doncs també tens més opcions quan t'obliguen, de fer ajudes als companys.
0: I Jordi Cano, que va ser determinant una vegada més en la jugada del gol, de, en aquest cas, de Moro CDB. Quins jugadors destacaries especialment del partit?
1: Efe Ackman. És un nano que em sembla que ens té el cor robat a tots.
0: Sí.
1: Perquè és un nano, i després també el partidàs de Marc Domènec. I Efe Ackman i Marc Domènec per mi van ser espectaculars en el partit d'ahir, perquè van ser els que van conduir l'equip i els que van saber en molts moments què tocava fer, no? Ara toca córrer més, ara toca córrer menys. Per mi, un gran partit d'Efe Ackman i de Marc Domènec. No hi ha ningú dels altres, tothom va fer un gran partit. Però crec que per mi aquests dos van ser els millors.
0: Sí, de fet, llàstima del gol anul·lat, en el cas d'Efe Ackman, també.
1: Bé, era fora de joc.
0: Sí, sí.
1: La maquineta diu que és fora de joc, és com el penal, que després l'anul·len per fora de joc. Escolta, era claríssim, el fora de joc, ningú pot discutir. És allò que dius, és emprenyador, perquè dius, ostres, la jugada preciosa,
0: maquíssima,
1: sí, tot el que tu vulguis, però hi ha el fora de joc. I, per tant, davant d'aquest fora de joc, clar, a més,
0: sí, sí.
1: Que és la punteta de la bota, no, era clar el fora de joc. Per tant, res a dir. Ha continuat treballant, evidentment, i és que és el que va continuar fent l'Andorra.
0: Jordi, després d'un inici complicat, l'Andorra suma 7 punts dels últims 9 possibles. Creus que estem davant d'un canvi real en la dinàmica de l'equip o encara és aviat per treure conclusions definitives?
1: Ni abans eren tan dolents ni ara són tan bons. Les coses, segona divisió, és complicadíssima. Hi ha equips que semblava que haurien d'estar per la paralta, miren estar el Càlliz, miren estar el Leganés, miren estar el Sabadell. Sí. Acaba de pujar i ja està en quarta posició, o en cinquena, si no recordo malament. Uh-huh. Molt igual, que et deia abans, molt igualat. O sigui, l'Andorra és el que em sembla que és el 14 o el 15 amb 10 punts. I després hi ha 8 equips amb 11 punts. 8 equips amb 11 punts. Per tant, hi ha molta igualtat i tot el que sigui sumar a casa i guanyar de 3, i sumes de 3 en 3, molt millor. Pensa una cosa, estem parlant de 42 partits. Si tu guanyes els 21 de casa, tens 63 punts. Amb 63 punts, les teves opcions d'estar al play-off són altes. I només guanyant, imagina't, només que guanyessis tots els partits de casa i no fessis cap punt a fora, podries tenir molts números d'estar en el play-off per pujar a primera. I això dona molt de l'igualtat que té aquesta segona divisió.
0: Ara, Jordi, arriba una visita exigent al camp del Girona. Després d'aquesta victòria, què hauria de mantenir l'equip i què hauria de millorar per competir contra un rival com és el Girona?
1: S'ha de continuar amb aquesta línia. Ara, Girona serà un partit complicadíssim. El camp del Girona, doncs, s'ha d'anar primer pensant que ningú és superior a tu, perquè vas pensant aquest ai, ai, ai, llavors és quan tens els problemes, i seguint la línia. Aquesta línia que t'està donant resultats, no la deixis. I continua treballant i continua fent les coses. A més, Montilivi és un camp gran, amb, és a dir, fan tot 105 per 70, pràcticament. Però és d'aquells camps que té molt espai per les bandes. I aleshores sempre pots aprofitar un metro més de banda, pots jugar molt pegat a la ratlla i això et dona moltíssima amplitud. I si l'Andorra demostra que és un equip que, com li deia, espais amb bandes obertes, et mata per dins, i llavors, clar, és una mica el gol d'ahir. És a dir, és una pilota de Jordi Cano que se'n va cap a dins, espai obert, se'n va cap a dins i arriba aquelles coses del futbol que són de calaix, comença per un costat i acaba l'altre. Comença Jordi Cano per la dreta, acaba Moro Sidibé que ve per l'esquerra.
0: Rykov et convenç, Jordi?
1: De moment, no massa. De moment. Crec que ha de fer una miqueta més. I hi hauria d'haver un jugador estranger de donar una miqueta més de presència. Que per això vas a buscar un tio a fora que en principi té un casset interessant. I crec que ha de fer una mica més. És com tot. El primer dia parlàvem de l'Autònoms Pas i mira, s'ha posat les piles i veiem qui el treu.
0: Sí, ara està bé.
1: Ara qui el treu de l'equip a l'Autònoms Pas, eh? I, per tant, que Molina, que semblava un imprescindible, ara va tornar a jugar. Ara, per exemple, el que no juga és Hugo Solozábal. Efe Ackman i Marc Domènec són fixes. Aquests són els únics. I Diego Valenti, Martí, va, evidentment, si està en condicions. Bueno, darrere, mira, Ugono, Carrique, Alende, Martí Vila, i ara sembla que l'autora passa, que aquesta part comença a ser molt fixa, i F. Ackman i Marc Domènech. Després l'altre, se pot jugar qualsevol, ara mateix. Del qual no sé si és nou o és dolent. En part és bo perquè vol dir que tothom et pot donar coses, però en part també significa que no s'acaba de tocar allò que hi hem de trobar, aquella tecla a la part de dalt, no?
0: Doncs Jordi Pasqual, moltes gràcies per atendre'ns un dia més i ajudar-nos a analitzar les claus d'aquesta victòria contra el Castelló. Esperem que la pròxima trucada també sigui per explicar i analitzar una nova victòria del Futbol Club Andorra, aquest cas a Montilivi. Abraçada, Jordi.
1: Igualment, bona tarda.
0: I amb tots vosaltres ens retrobem demà amb una nova edició de la Kia Sports. Que passeu una bona tarda.
2: El Premi Ramblista d'Honor a Hansi Flick.
0: Ah.
2: Premi a Hansi Flick, d'una entitat important de Barcelona. I acabem amb una imatge que ens vol explicar, narrar el que t'hi jugues el Bermúdez des d'Istanbul.
3: Mireu, sóc just a l'entrada del Gran Bazar. Just a l'entrada, val? Què és el primer que hi ha només entres al Gran Bazar? Dues samarretes. Les dues del Barça. Una del Barça, normal per davant, la del darrere, la minya mal.
2: Enorme, meravellós, fantàstic, una premonició. Adeu!
4: Què t'hi jugues?
5: Son las dos, la una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno acata la decisión del Supremo.

0: Amb el patrocini de Creant.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Després de Nosaltres és un musical de Jumón Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. La nostàlgia va guanyar. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
1: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Bona tarda, Samantha.
2: Bona tarda.
1: Bé, primer de tot, crec que t'hem de felicitar perquè ara, a més de periodista, comunicadora, escriptora, doncs també ets actriu.
2: Es veu que sí.
1: Què vol dir que es veu que sí?
2: Doncs sí, un regal caigut del cel, de cop i volta. Mira, una il·lusió, a més, que jo de sempre m'havia agradat fer teatre, però a l'escola, a l'institut, ni tan sols havia estat actriu amateur. Vull dir, fora d'això, dels centres escolars, no he practicat. Però ara els meus 51 anys, de cop i volta em diuen, et ve de gust fer una obra de teatre? I és que no m'ho vaig pensar ni 5 segons, va ser sí!
1: Però del no res et ve la...
2: Del no res, em va contactar la companyia, és una companyia que s'ha especialitzat ja en contactar gent de la tele i fer-los actuar, i la veritat és que ja saps que a mi m'agrada molt apuntar-me a qualsevol aventura, i aquesta realment també m'hi veia. O sigui, jo sé que m'hi llenço i ja veurem si surt bé, malament, millor, pitjor, però alguna cosa sortirà.
1: Que aquest espectacle és Miénteme, una comèdia que també fa pensar, perquè la comparteixes amb la Beatriz Rico, sí, el David Trabuccelli, o Trabuccelli,
2: Trabuccelli,
1: el Gonzalo Trujillo, i gira al voltant de la infidelitat. O sigui, això que dèiem, no? Que rius, però també, vull dir, és un tema que, vulguis que no, ens toca a tots.
2: Sí, jo dic que entre riures es diuen veritats com punys. I sí, o sigui, la infidelitat, la mentida, quin grau de sinceritat estàs disposat a practicar i quin grau ja no té sentit, quines coses estàs de callar per la pròpia convivència, no?
1: El sincericidi, no?, que diuen.
2: Exacte, sí.
1: I tu a nivell personal n'has tret aigua clara de tot això?
2: Ja la portava clara, diguéssim, d'abans. No és una cosa que
1: no t'ha modificat.
2: No m'ha alliçonat. Però sí que em sembla interessant moltes de les coses que es diuen allà, i de fet el públic quan va sortint ens serveix sentir les converses, no? I a vegades passa, no?, que diu, és que allò que ha dit, quanta raó té, eh? Perquè a mi em va passar que... Sí, sí.
1: Què tal l'experiència de pujar-te a l'escenari?
2: Doncs ja et dic, per mi, un regal, que a aquestes alçades de la vida puguis fer una altra activitat totalment diferent, disfrutar-la, viatjar, perquè ara estem de gira per tot Espanya.
1: Ara esteu de gira per Espanya.
2: Clar, i de cop i volta, què em portava a mi a Cuenca? Res. I ara podré tornar a Cuenca després de molts anys, no? O Valladolid, o Extremadura, o Tarragona. Tarragona sí que hi aniré més sovint, no? Però, doncs, una aventura més. Jo, per sort, m'ho plantejo així.
1: Està guai que t'ho plantegis així, perquè hi ha molta gent que, a mi, si ara m'ho diuen, potser em surt un síndrome de l'impostor i dic que no, perquè no m'hi veig. Tu ho has vist claríssim, eh?
2: És que, o sigui, sóc realista. Segurament la feina, la interpretació, tal com la faré ara, no seria la mateixa que d'aquí 4 o 5 anys. Probablement aprengui amb el temps i d'aquí 5 anys sigui millor actriu que avui, no? És això un síndrome de la impostora? Jo crec que no, jo crec que això és ser realista. O sigui...
1: Però que t'hi has vist, per dir sí.
2: És que és molt diferent. És que la responsabilitat és de qui m'ho proposa. És així. O sigui, ells em venen a trucar i jo li vaig parlar molt clarament, li vaig dir, ei, jo m'apunto, però si surt malament has d'assumir que la responsabilitat és teva perquè jo sóc una novata, no tinc cap...

0: experiència. El més probable és que surti malament. Ho tenim clar, això, oi? Sí, sí, ja està. Saps? A mi em treu un pes de sobre immens i probablement això em permeti fer la feina molt millor.
1: Ah, doncs ho miraré així a partir d'ara.
0: És tal qual.
1: La feina és de qui te la proposa, el problema.
0: Òbviament. Qui et contracta té una responsabilitat. Si no, per què m'has vingut a buscar? Què et pensaves, que com a periodista seria bona actriu?
1: Bueno.
0: En quin cap?
1: És la idea, no?
0: No té per què. O sigui, jo entenc també els mecanismes. Soc un nom conegut i això aporta...
1: Tens formació també, tu has anat a la Nancy.
0: Però ells no ho sabien, quan em van trucar. Ells no sabien que jo m'havia format com a actriu. De fet, també tinc formació com a director d'actors. Ho vaig fer també en un postgrau a la Ramon Llull. Però ells no ho sabien, això. Ells em venien a buscar perquè van a un públic de dones més grans de 45 anys i aquell públic a mi em coneix i estem molt connectats per xarxes i ells ja ho havien fet anteriorment, això. I suposo que també confiaven en la seva capacitat, la de la productora No Somos Nadie, per treure certa interpretació de la gent a la que contracten. Però hi ha un risc elevat quan tu no estàs agafant actors professionals, estàs agafant figures de fora del teatre, no? Que aquest risc ara és menor perquè resulta que jo tenia una formació, doncs mira que bé, ens ha anat molt bé, no?
1: Ha anat tot bé. I la cara oculta de ser actor, com la portes?
0: Quina és la cara
1: doncs
0: oculta?
1: Doncs estar lluny de casa, dels nens, de la família...
0: De moment, bastant bé, perquè són caps de setmana que me n'he d'anar, vull dir, no és que estaré 3 mesos en cartellera a vés a saber on, no? De moment, la logística és fàcil. Al contrari, em fa il·lusió tot, no? Perquè dius, home, podem aprofitar i portar els nens...
1: Ho feu, això, escapades a Mancant.
0: Ara començarem a fer-ho, a finals de mes.
1: Vindran més projectes després, si te'ls ofereixen?
0: No en tinc ni idea. És que poques vegades en la meva vida jo he pogut planificar més enllà d'un any vista, 2 anys vista. Pensa que amb els reportatges que m'han anat fent al llarg de tota la vida, no hem tingut mai un horitzó més enllà de 2 anys. Per tant, jo continuo visquent el dia.
1: Veurem.
0: Exacte.
1: I a part de Miéntame, en quins altres projectes estàs avui dia? Perquè tu no pares, i aquí t'escoltem al balcó de tant en tant a Parelles
0: de Fet. Sí, senyora,
1: sóc
0: una de les col·laboradores del balcó i també estic amb un videopodcast amb El Periódico, amb premsa ibèrica per tot Espanya, sobre criança, que ens està donant immenses alegries.
1: Que maço, eh?
0: Oh, i tant, no s'acaba mai.
1: Que t'ho diguin a tu,
0: mai.
1: Que tens bessons.
0: Exacte.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la periodista, escriptora, comunicadora i ara també actriu, Samantha Villar.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Samantha Villar amb un superclàssic com és Wonderwall d'Oasis, que és una cançó publicada l'any 1995 que mai ha passat de moda. L'hem escoltat molt a la ràdio i, de fet, ara torna a estar d'actualitat després que els germans Gallagher hagin anunciat que actuaran a Barcelona el pròxim mes de juliol. Ara, a quins preus?
1: Sí, eh?
0: Aniràs o què?
1: Tinc totes les ganes d'anar-hi. No estic dins del sorteig, de les entrades o del codi per poder accedir a la... Vull dir, ara per ara no tinc entrades.
0: Sí, tiraràs
1: Però alguna cosa farem.
0: Tiraràs d'endolls, Samantha.
1: Són molts anys treballant, ja coneixes a determinades persones.
0: No et justifiquis, tiraràs d'endolls, no?
1: Si puc, sí.
0: A veure, que hi hagi sort, home. A veure com estan aquests dos, també, després de tants anys.
1: Ja. Però per mi serà emocionant, eh? Perquè, clar, és que això representa els anys d'arribar a Barcelona a estudiar la carrera, d'anar-me'n d'Erasmus... Clar, quan jo tenia 19, 20 anys...
0: Aquí estem a la carrera.
1: Sí, jo crec que sí. És aquella, l'època Blur, Oasis, Green Day, Pulp... Tots aquests Britpop, sí, molt.
0: Estudiant de periodisme...
1: A l'Autònoma de Barcelona...
0: Que dius que arribes, o sigui, no estaves aquí.
1: Jo em vaig criar a València i quan acabo l'institut vinc a Barcelona a estudiar.
0: Estudiar, o sigui, la família es queda a València.
1: Sí, la meva família directa es queda a València. El que passa és que ells són catalans, ells són de Barcelona, però jo de ben petitona tenia un anyet que ens traslladem i jo creixo a València. Tota la meva infància, adolescència, vinc a estudiar la carrera, perquè allà sí que hi ha una universitat, però és privada, en fi. I jo tenia moltes ganes de venir a Barcelona. Aquest concepte de tornar a Barcelona, que a casa meva sempre s'havia comentat, no? I ja està, vinc a Barcelona i ja em quedo.
0: I l'accent el guardes del català.
1: Clar,
0: de Barcelona.
1: És que a casa meva es parla central. Sí, sí,
0: clar,
1: el català que parlem és aquest.
0: Amb el català de València.
1: Però amb el castellà de València. Estem parlant dels anys 80.
0: No xerraven gaire...
1: A València capital, que és on jo em crio, no. Allà la immensa majoria de la població parla castellà. De fet, hi ha en aquella època una situació de moltíssima dificultat pel valencià, que, per sort, amb els anys ha anat guanyant terreny.
0: I el periodisme és vocacional, en el teu cas?
1: A mitges, sí i no. O sigui, a mi sempre m'ha agradat, he estat sempre molt en contacte amb la literatura, amb la creació. Jo llegia, escrivia contes quan era molt petitona, a mi m'agradava. Els gravava amb el meu germà, feien veus, m'escrivia amb un munt de gent. M'interessava molt la llengua i la literatura. I en una d'aquelles a casa el meu pare em va dir, home, doncs podries ser periodista, si t'agrada escriure i de més. I jo ja no ho vaig posar més en dubte, no? Jo crec que amb el temps... He esbrinat que segurament el que m'interessaven eren les històries, explicar històries. No sé si m'interessa tantíssim l'actualitat pura i dura, que sí que m'interessa com a dona i per la meva vida diària, però crec que jo estava més vinculada a compartir històries. Que ho hagués pogut fer escrivint, o hagués pogut fer des del teatre... O
0: també has escrit.
1: Fer... Sí, sí, he escrit llibres. O sigui, no estava mal tirat. La idea del meu pare estava bé. No va anar malament. Però sí que moltes vegades he pensat que no anava tant per la qüestió de l'actualitat, no? Segurament per moltes altres vies hagués acabat explicant històries, que és el que més m'agrada.
0: I què tal l'etapa d'estudiant de periodisme aquí a l'Autònoma, sense la família, no? Amb també la llibertat que això et dona, com ho recordes?
1: Home, en el meu cas va ser espectacular, perquè pensa que jo el primer any aterro aquí i estic convivint amb la meva àvia, però ja l'any següent, que jo tinc només 19 anys, els meus pares tenien un apartament a Castelldefels, que hi anàvem els estius... I ja està, jo ja m'emancipo. Amb 19 anys me'n vaig a viure a l'apartament de Castelldefels i, a més, ara això sonarà fatal, però el meu pare treballava a la Ford i em regalen un cotxe per poder viure a l'apartament de Castelldefels.
0: Tirant d'endolls des de ben petita. Clar que sí.
1: Els privilegis, no? Els papes em compren un cotxe als 19 anys. I, per tant, jo amb 19 anys ja era independent. Jo ja vivia sola... treballava, vaig començar també a treballar per finançar part dels estudis i una sort.
0: Sort del cotxe, perquè de Castelldefels a Bellaterra hi ha una bona botifarra amb transport públic. De fet, crec que hauràs de fer dos transports com a mínim.
1: Sí, bueno, hi havia Renfe i després Ferrocarrils Catalans.
0: Sí, no. Tens un cristo.
1: Avui dia no sé si arribaria.
0: I quina va ser la teva primera feina professional com a periodista?
1: Professional, eh? O sigui, que em paguessin un sou.
0: Sí. Ah, si vols parlar de pràctiques, podem parlar de pràctiques.
1: Clar,
0: també.
1: Perquè vaig fer ràdio a Ràdio Castelldefels. Però jo crec que de seguida, després de les pràctiques, que les vaig fer a TV3 i a Televisió Espanyola, de seguida em comencen a contractar per sessions a TV3, però en aquell moment era com ajudant de realització. Perquè jo, en un moment, al final de la carrera, que començo a adonar-me que a mi m'interessa la tele, el cinema, això que et dic, que jo, l'actualitat m'interessava relativament, m'interessava molt més explicar històries, no? I com que m'especialitzo en crèdits d'audiovisual, entro a, d'ajudant de realització d'ATNs, de Telenotícies a TV3. I són els primers sous que jo cobro són aquests. Després també faig ajudant de realització a Televisió Espanyola i de seguida em fan unes proves a la tele local de Viladecans d'aquell moment i aquí ja sí que començo a fer pantalla, començo a presentar i ja mai més deixo de presentar.
0: De fet, has presentat molts informatius, no? Perquè sí. Tens tele de Viladecans, tens el 324 més endavant, també tens Televisió Espanyola, les connexions territorials.
1: Molts anys a la Televisió Espanyola presentant informatius, sí, 6 o 7 anys.
0: Saps llegir bé un prompte, no?
1: bueno, redactar-lo.
0: Això ens ho explicava el Xavi Coral l'altre dia. Diu, m'ho escric jo, perquè com que després ho he d'explicar, ningú m'ho explicarà millor que jo.
1: Tal qual.
0: I m'estalvio les cunyetes, també, no? Que algú digui, va, li vaig a posar ara el Xavi Coral o la Samantha, això.
1: Qualsevol cosa.
0: Això és important, dir-ho també, que els presentadors de les telenotícies s'escriuen ells les notícies.
1: Sí, pot ser que rebés una proposta, un esborrany, i tu t'ho fas teu.
0: Que també vas fer coses de reporterisme, perquè crec que vas ser una de les reporteres del mític España Directo.
1: Ai, tant, això també va passar, sí.
0: Bons records.
1: Doncs la veritat és que sí, de fet, mira, no fa gaire, l'any passat, em sembla, vam fer una trobada 20 anys després i, ostres, no sempre passa que es generi aquesta energia xula entre gent que arrenca un programa nou, gent molt jove, jo crec que van ser molt intel·ligents els directors d'aquell programa i buscaven un perfil de gent al voltant dels 30 anys sense fills perquè és incompatible amb la criança, aquells horaris que teníem. I clar, el fet de passar tantes hores fora de casa i cada dia ens va fer fer molta pinya, no? Jo, en aquell moment, a més, jo vaig anar a treballar a València 2 anys i va ser molt maco i, de fet, encara mantinc amistat amb el meu equip d'Espanya Directo de sempre.
0: Bueno, és que estava molt bé perquè eren connexions amb xavals que fèieu coses, vull dir, hi havia aquesta part immersiva.
1: Sí, és veritat, ja vam començar allà, no? Si anàvem a la barema de Jumilla, tu t'havies de vestir de baremadora i baremar...
0: I esclafar raïm amb els peus...
1: Això mateix. Tal. I si anaves a la festa de la vaquilla, no calia que corressis davant la vaquilla, però gairebé.
0: Sí, d'alguna manera és la gènesi el que després es va explotar en 21 dies.
1: Sí.
0: Experiències immersives, 100% en 21 dies...
1: Sí, però molt, clar, amb un to molt diferent. Clar, amb un tractament molt diferent, amb una profunditat al 21 dies que no tenia l'Espanya Directo perquè no era el seu objectiu. Tu anaves allà de reportera i intentaves imbuir-te una mica de l'esperit de la situació, no? Però el 21 dies era una filosofia totalment diferent, que era instal·lar-te en aquella experiència i viure-la com a persona i com a periodista.
0: És el gran punt d'inflexió de la teva carrera professional,
1: 21
0: dies?
1: El 21 dies, òbviament, sí. Clar, és el moment en què jo em dono a conèixer per tota Espanya, per bé que ja m'havien vist en un Espanya Directo, però clar, en aquell format, com que a més té un gran èxit, la meva projecció creix una barbaritat, no? I a partir d'allà, els projectes professionals que m'arriben són molt diferents, clar.
0: Doncs suposo que ja has reconegut aquesta peça musical que està sonant de fons, que és una composició de Rafael de Guillermo i era la sintonia de 21 dies. Què et passa pel cap quan la sents? Perquè, clar, allà vas viure moltes coses. Dóna per un llapis de memòria només de 21 dies.
1: Absolutament. Mira, el primer que penso és que jove era.
0: Això és 2009, oi?
1: Sí, es comença a emetre el 2009 i quan alguna vegada ho veig penso, ai, que joveneta, per favor, han passat pràcticament 20 anys.
0: Tenies 34 o una cosa així.
1: Mira, sí.
0: També entenc que en 21 dies tenir família era complicat.
1: Clar, també era incompatible amb tenir fills. Home, si et passes 3 setmanes al mes fora de casa, ja em diràs tu com cries els teus fills. No. Però realment també va ser un altre d'aquests regals que jo m'he trobat en la meva trajectòria professional i a la vida, perquè no només per l'èxit del programa, que això va ser meravellós, però l'experiència en si de poder fer aquestes immersions de 3 setmanes, 24 hores al dia, en treballs periodístics, això no passa. No, en quin mitjà et paga una immersió de 3 setmanes? Ja no hi ha pressupostos per fer això. I jo crec que vam agafar, doncs, mira, los últimos coletazos d'una tele que tenia diners i que es podia permetre...
0: I tenia paciència.
1: Sí, però sobretot diners, perquè paciència molta gent la pot tenir, no? Però invertir una sèrie de diners de 3 setmanes d'un equip desplaçat el lloc que sigui, de vegades fins i tot rodatges internacionals, per fer només una hora de televisió, doncs és car, és una tele cara, no? I va ser molt maco, i l'experiència realment a mi em va transformar, ja no només per l'èxit professional, sinó també per l'aprenentatge personal.
0: Doncs escoltem una mica la sintonia de 21 dies, que és una de les peces musicals que hem trobat al llapis de memòria de la Samantha Villar.

0: I la possibilitat de fer 21 dies, com sorgeix?
1: Doncs jo coneixia el director del programa. Sabia... De fet, vaig contactar amb ell quan m'havia arribat que ell dirigia el departament de documentals i d'ocutainment de la productora, que en aquell moment era Boca a Boca. I mira, aquesta és una constant de la meva vida. Sempre he estat jo qui ha aixecat el telèfon i ha trucat. Sí que m'han arribat feines, també.
0: Entenem.
1: Però sí, efectivament. Però que jo he buscat el meu destí moltíssim, no? I jo al 324 vaig entrar perquè vaig trucar a Centraleta un dia així. I aquí també va passar, no? Un dia el vaig trucar, li vaig dir, escolta'm, si necessites res, estic aquí. I mesos després, un dia em contacta i em diu, mira, tenim un format entre mans i m'agradaria parlar amb tu. Vam tenir un dinar, em va explicar el format, ell ja sabia que voldríem fer el tema de viure al carrer, entre cartrons, i en aquell dinar que vam fer ja vam començar a sortir tot de temes que ja ens engrescaven.
0: Sí, et vas engrescar de primeres.
1: Jo sí que li vaig dir, home... Jo menjar hamburgueses durant 21 dies, que aquest era el precedent que ells tenien d'un documental de Morgan Spurlock que es deia Super Size Me, i passava tot un mes menjant menjar escombraries, no? I aleshores, amb aquest precedent, jo li deia, home, menjar hamburgueses no em ve de gust, però deixar de menjar sí que ho podria fer. Home, i així podríem parlar dels trastorns de la conducta alimentària, perfecte. O a cegues, o cuidant d'un gran dependent.
0: És que eren casos extrems.
1: Sí.
0: Ara ja anem, però abans, per si hi ha algun despistat o algú que sigui molt jove o que no ha tingut televisió mai, que digui, què és això de 21 dies?
1: Clar.
0: Com li expliquem, Samantha?
1: Doncs era una immersió, era una feina periodística que jo m'instal·lava en la vida de les persones que volíem retratar i vivia en carn pròpia les seves circumstàncies. Si eren persones invidents, jo em vaig passar 21 dies a cegues amb els ulls tapats. Si era un trastorn de la conducta alimentària, jo deixava de menjar, com faria una anorèxica, una persona anorèxica, i a veure què passa, no? O si era cuidant d'un gran dependent, jo m'instal·lava a la casa de la família i cuidava d'aquesta persona, igual que la família, o... I així, en fi, un munt de reportatges que vam fer. Vam anar a les mines de Bolívia, que ens van donar l'Ondas per aquest reportatge. I de tot. M'hem fet de tot. Fumar porros, que aquest es recorda molt.
0: 21 dies fumant porros.
1: Sí.
0: Home, aquest és divertit. També es recorda molt el 21 dies a la indústria del porno.
1: Efectivament, aquest també.
0: Que és que tocàveu temes que eren, vull dir, bueno, controvertits.
1: És que el pacte amb la cadena era aquest, que nosaltres tractéssim temes potents, però que el tractament no fos sensacionalista. Això és el que ens van demanar i és el que vam fer, i jo crec que per això va funcionar també, perquè hi havia un component molt humà en el tractament d'aquelles històries al darrere, no? El que volíem era que coneguessis millor aquelles persones que vivien aquelles vides, no?
0: 21 dies era per un motiu concret, em sembla, no? Perquè els experts diuen que tu agafes un hàbit quan l'has practicat 21 dies.
1: I que és el període mínim indispensable per poder-te acostumar a una realitat que ha canviat dràsticament, no? I ens semblava que era aquest període el que volíem retratar, era el de l'arribada com un full en blanc en aquella realitat, experimentar-la durant 21 dies, i el que vindria després ja probablement seria repetició de la jugada o començar a acostumar-nos, no? El que volíem era aquell impacte primer, què és, no? Què passa amb aquestes vides? Què passa quan et quedes a cegues? Què passa si ets un gran consumidor de marihuana? Què passa, etcètera, etcètera.
0: Es rodava tal com Raja? Si ensenyeu la càmera i estàveu 24 hores
1: no,
0: a 21 dies?
1: No. Sempre anàvem amb un equip principal, amb el càmera principal, i gravàvem determinades seqüències. El que sí que passava és que jo estava fent la immersió 24 hores al dia, durant 21 dies seguits, i jo sí que portava la meva camareta, que era una càmera amateur, una handicam, i aleshores jo sí que podia gravar en qualsevol moment d'aquelles 24 hores, però hi ha moltes estones que no passa res, que simplement és convivència amb la família, però que és fonamental fer aquesta convivència, perquè és la que permet tenir la connexió amb ells i la confiança per després, quan passen les coses, tu engegar la càmera i que tothom se senti còmode.
0: Sí, tu feies els 21 dies.
1: Jo els feia.
0: Sencers. No te n'anaves a l'hotel a dormir.
1: No,
0: tu els feies tots.
1: Sí.
0: I aleshores l'equip, entenc que era més rotatori.
1: L'equip entrava i sortia de les seqüències, o sigui, venien, gravaven les seqüències que haguéssim de gravar aquell dia, ells se n'anaven a descansar a l'hotel, jo em quedava amb la immersió i continuava gravant si veia que hi havia coses interessants per gravar.
0: Que aclarim que els 21 dies a la indústria del porno no vas estar 21 dies practicant porno, però en canvi els 21 dies fumant porros
1: Sí que... Tampoc vaig estar 24 hores al dia fumant porros.
0: Sí que venies de l'autònoma i, per tant, suposo que estaves una mica entrenada. Però aquell hauria de ser heavy de gravar, també.
1: Jo recordo aquell dels porros. Deixa'm dir que el de la indústria del porno vam dirigir porno durant 21 dies, no va ser actuar a les escenes. Però en el dels porros jo recordo els últims dies que jo ja li deia a l'equip, ostres, tinc unes ganes ja de deixar de fumar, perquè això d'anar... aquella sensació d'anar aplatanada, no? Tots els dies, em va fartar bastant.
0: Home, posar-te davant de la càmera, ja, hola, què tal, com esteu? No? Vull dir... no,
1: i era terrible, perquè jo intentava fer entrevistes fumada.
0: Uf.
1: I ho passava fatal, una ansietat. Ja t'has posat a la pell, no?
0: M'ho puc arribar a imaginar, no?
1: Sí.
0: Que t'estàs menjant la olla, que des de fora
1: horrorós.
0: Dius... què estic fent ara mateix?
1: No, perquè no pots seguir el fil, no? Et despistes i era allò, hòstia, vull estar a l'alçada i adonar-te'n que no, i l'ansietat que t'agafa... Era una angoixa, no? I els últims dies ja deia, ostres, és que tinc ganes de ser jo mateixa.
0: Si no vas patir síndrome de l'abstinència, no em vas tenir, no?
1: Al contrari, després d'allò no vaig tornar a fumar mai més, vaig acabar farta, vaig dir, ja està, prou.
0: I hi ha alguna temàtica com la de les hamburgueses, alguna més que diguessis, mira, aquesta no... Uf, és massa.
1: No teníem cap límit. El que passa és que hi havia temes que no eren tan susceptibles, no?, de fer-los en primera persona. Ens vam plantejar el tema de la prostitució moltíssimes vegades... Però, clar, tens ganes de prostituir-te. Mira que jo sóc capaç d'haver-ho arribat a fer, eh? Si ens haguéssim posat a dir...
0: Vas a tope, eh?
1: Per curiositat periodística pura i dura, ara dirà la gent, va, quina tonteria més gran. No. O sigui, jo sóc així, jo sí que penso, i com deu ser? Què passa si ho faig jo? Què passaria? Com em sentiria? Què pensaria? Li explicaria a la gent? No. Però vam valorar amb l'equip... i sobretot amb la direcció, i ells estaven molt preocupats que això estigmatitzés el meu nom, no?
0: Home, hauria sigut molt, imagina't, molt, molt polèmic.
1: Jo crec que no, o sigui, se m'hagués preguntat la resta de la meva vida per aquella experiència, segur.
0: Bueno, hi ha competència en els porros, ja.
1: És veritat.
0: I el porno, vull dir...
1: Sí, porros i prostitució haguessin tingut el número 1.
0: I després hi ha el tema que els puteros normalment no es deixen gravar.
1: N'havíem trobat nosaltres, eh? N'havíem gravat alguns.
0: Sí, que haguéssim dit, sí.
1: N'havíem trobat alguns que t'ho explicaven a càmera tranquil·lament. Sobretot la gent que té la consciència més tranquil·la, no? Aquella gent t'explica quan, com, què, per què...
0: Que sí, els que no s'avergonyeixen.
1: Exacte.
0: Que el que està clar és que 21 dies et va donar molt de reconeixement i també una pròpia marca personal, perquè si veiem els altres projectes que has fet després... El títol veiem Samantha, moltes vegades, no? Hi ha connexions Samantha, la vida con Samantha, Samantha i Samantha i la vida de...
1: Sí, sí.
0: Quanta Samantha, eh?
1: Jo em vaig perdre, jo va arribar un moment que ja no sabia com es deia el programa.
0: Sort que no et deies, no sé, Pili, perquè Samantha, vulguis que no, té una contundència.
1: És veritat que ajudava, no? És un nom memorable, que el recordes, no? No és difícil de recordar, tot i que m'han canviat el nom moltíssimes vegades, també vull dir.
0: Sí, com et diuen?
1: Vanessa, sobretot. Crec que sí?
0: Sí.
1: Que tenen alguna cosa en comú, malgrat que són molt diferents?
0: Vull dir.
1: No, bueno, en fi, total. Però sí, és veritat que, sobretot en l'època que es van prodigar els programes personalitzats, no?, els personalities que es deien, doncs es va aprofitar molt el nom com a marca, i és veritat que això a mi també m'ha afavorit, clar.
0: I també tenim el 9 meses con Samantha.
1: És veritat.
0: En el que vam seguir tot el teu procés d'embaràs dels teus fills bessons, Violeta i el Damià. Mm. Aquest també devia ser heavy.
1: Doncs en quin sentit creus que va ser heavy?
0: Home, tot aquest procés... No sé, ara ells tenen 10 anys, per exemple.
1: Sí.
0: L'han vist?
1: Sí, ells han vist sobretot el del seu part, però ara ja fa molts anys que no el mirem i jo crec que igual se n'han oblidat del seu part, del meu part.
0: Bueno, clar, el part és teu.
1: Del part que ells van néixer. Jo crec que igual ni se'n recorden, no ho sé. I els reportatges com a tal no els hi hem posat. Jo no els hi he posat mai, els meus reportatges. Ni ells me'ls han demanat. Si un dia me'ls demanen, ja els posaré. Però no els he ofert. No ho necessiten. Sí que saben que jo he fet reportatges i que sóc coneguda i que hi ha gent que em reconeix pel carrer. I quan eren petitons jugaven i entre els dos feien "Tu ets Samantha Villar?" I l'altre feia... Ens podem fer una foto?
0: Això passava a casa teva?
1: Això ells ho deien, reproduïen el que sentien al carrer, no? I ho feien com un joc i tal. Però no han tingut curiositat, de moment, de veure els reportatges. I no els hi he posat.
0: Va ser idea teva, el 9 meses con Samantha?
1: Sí, perquè em semblava interessantíssim. I a més era teníem aquest desig d'explicar aquestes històries de la maternitat que se sortien de la narrativa així més habitual, no? Les històries més extraordinàries, més estranyes que et puguis trobar a la maternitat. Feia molt de temps que anàvem darrere de fer una cosa així, perquè jo de ben joveneta, jo devia tenir 25 anys, més o menys, que un dia entro en una botiga i em trobo una dependenta que tenia la meva edat i estava, més o menys, i estava embarassada, i allò que per cortesia li preguntes què tal, com estàs, i ella em va respondre fatal. I clar, òbviament, si estàs una mica connectat amb el món, preguntes, no?, què et passa? I d'aquella conversa ella em va començar a explicar doncs, tot el, com se sentia, com es trobava malament, de malestars, de no poder fumar ni beure, de no poder... Em deia, no puc anar en bicicleta, a mi m'encantava anar en bicicleta. Els meus amics surten i jo no puc sortir, estic cansada, i em deia, però el pitjor no és tot això, el pitjor és que si ho explico em diuen que si no em fa il·lusió ser mare, com si jo fos una mala mare, no? I aquí és quan jo vaig dir, ostres, aquí hi ha una història molt bona per explicar coses que els hi passen a les mares que no poden explicar perquè les miren malament, aquell estigma, no? Que després he patit jo quan sí. He parlat de la maternitat.
0: Això
1: no?
0: Ha passat, eh?
1: I per això es va crear, bueno, va sorgir aquesta idea quan em quedo embarassada de dir, ei, té tot el sentit del món, jo que he estat fent totes aquestes immersions en car pròpia, ara que estic visquent el meu embaràs, que fem aquest programa sobre la maternitat.
0: Però té un punt
1: kamikaze,
0: també, periodísticament, no? De l'exposició teva pròpia, de dir on poso la línia.
1: Però saps què passa? Que tens el control, perquè tu, a més amb el 9MS, jo ja era, doncs, si no era productora executiva, poc em faltava, o sigui, dirigia el programa, no? I tens el control de la narrativa. Jo entro a sala de muntatge i dic, això no ens ha quedat bé, o aquesta no és la imatge que vull donar, o això no ho vull compartir, i no ho fem. I a la inversa, també, perquè pensa que al principi, quan vam començar a gravar, dèiem, no, el part no el gravarem, la intimitat i tot això. I a mesura que anàvem gravant, jo va arribar un moment que vaig dir, és que aquesta història ha d'acabar in crescendo i ha d'acabar amb el part. No té sentit que seguim el meu embaràs i no vegis el dia que és el dia clau. És que la història es queda en mitges.
0: Bueno, és que eres la teva pròpia directora.
1: Clar.
0: Llavors,
1: aleshores, com dèiem, t'autoexplotes molt més.
0: Això ho dèiem fora d'antena, però sí, ho dèiem. En tot cas, d'alguna manera, aquell 9 mesos con Samantha també va marcar un punt d'inflexió a la teva vida perquè vas formar una família
1: sí.
0: I vas entrar de pet en una vida adulta, plena de responsabilitats. I tot això, si li haguéssim de posar una banda sonora, doncs seria la cançó Into My Arms de Nick Cave.

0: Into My Arms de Nick Cave, sonant al llapis de memòria de la periodista, escriptora, comunicadora i ara també actriu, la Samantha Villar, que aquesta és una cançó publicada l'any 1997 que al Nick Cave li va servir per pair la seva ruptura amb la cantautora PJ Harvey, però que tu, Samantha, diria que et transporta a la teva vida actual, no? Al teu mood.
1: És que et diré perquè, i una de les coses més commovedores que jo he vist en un concert al llarg de la meva vida va ser al Nick Cave se li han mort dos fills. Sí. El primer se li va morir amb 15 anys, amb una cosa molt tràgica. I pocs mesos després ell va fer aquell documental explicant i parlant de la vivència de la mort del seu fill. I pocs mesos després va engegar una gira i el vaig anar a veure. I quan va tocar aquesta cançó, que efectivament estava creada en un altre sentit, però coneixent aquell context adquireix un altre significat.
0: És polisèmica, en
1: clar,
0: aquell moment.
1: Jo, o sigui, plorava sense parar. És molt bèstia. I és aquest l'amor que tens pels fills, no? És aquella cosa tan comú, més que ploraré tot.
0: Estàs a casa.
1: És tan bonic, no? Estimar-los. Sí. Ai.
0: Que a tu, com deies abans, et va criticar molt quan vas dir una cosa que era que la teva vida no era millor amb fills en el seu moment, que em sembla que el 99,9% dels pares ho poden compartir o no, però crec que ho poden entendre.
1: Clar.
0: Per què costa tant dir veritats en aquest país? Per què a vegades és punitiu?
1: Perquè no costa tant dir veritats. Costa tant dir aquestes veritats quan ets una dona. Aleshores se't tira tothom a sobre. Si ho hagués dit un home, no hagués sigut polèmic.
0: Sí, creus que aquí hi ha un biaix de gènere.
1: Totalment. Tu imagina't que un pare hagués sortit dient la meva vida ara no és millor que abans. Què creus que hagués passat? No hagués passat res.
0: No m'ho havia plantejat així.
1: Clar.
0: És per la figura de la mare, no?
1: Clar. Ets una dona i se suposa que l'ideal d'una dona és ser mare i t'han explicat que és la millor experiència de la vida. I la coerció sexual funciona així, no? T'aplaudeixen l'abnegació, el sacrifici i que parlis bé de la maternitat i et penalitza, et castiguen si et surts d'aquest discurs, no?
0: Però és que ho veig com molt antic, això.
1: Totalment. De fet, s'ha superat ràpidament, eh? O sigui, això va passar fa 10 anys i avui dia el discurs ja és un altre.
0: Vale, les dones... avui no haguessis pillat tant.
1: És que jo crec que gràcies a aquelles declaracions d'aquell moment s'ha pogut trencar aquesta narrativa única i ara les dones es poden expressar lliurement i explicar l'immens sacrifici i els desavantatges de ser mare, que n'hi ha, clar que n'hi ha, i els mals moments, que n'hi ha molts, igual que n'hi ha de preciosos.
0: Clar, bueno, clar, sí. Aquell moment va propiciar que també dones i homes, amb sentit comú, diguéssim, però què esteu dient? Tarats, no? Vull dir, no enteneu el que està dient. A més, hi ha una cosa aquí, que la Samantha és mare de bessons.
1: Sí. Dir, sí. De 0 a 2, això és una experiència que algú ha de viure, també, per saber
0: és que
1: com
0: és. La gent parla molt. Vull dir, tenir bessons...
1: Molt bèstia.
0: Tela marinera, sí. Perquè entenc que... Jo no tinc bessons, tinc un i un altre. Vull dir, són de diferents edats, però quan tens bessons de 0 a 2...
1: Brutal.
0: Quan no plora un...
1: Plora l'altre. I tant, així va ser durant 3 anys.
0: I els has d'assistir.
1: Sí,
0: mètode Stevie o els assisteixes.
1: No, et deixes. Jo vaig arribar a l'extenuació, que em feien mal els ossos. Jo deia, què m'està passant? Bueno, és que el meu cos ja no podia més. Això m'ha passat a mi, clar.
0: La meva màxima admiració, perquè, no? És que em sobta que no diguessis la meva vida és pitjor ara, perquè realment el teu dia a dia... Ho era, havies perdut moltíssima qualitat de vida.
1: Això sí que ho vaig dir, jo he perdut molta qualitat de vida, això és molt evident, perquè quan introdueixes un element que et genera tant d'estrès perquè un nen plorant que no saps què li passa és molt estressant, només això ja t'ha fet perdre molta qualitat de vida. Però no només això, jo vaig escollir molt bé les paraules quan dic la meva vida no és millor. Jo no vaig dir la meva vida és pitjor, això no vaig dir. Vaig dir la meva vida no és millor. Per què? Perquè el que sempre t'havien dit és la teva vida serà millor quan tinguis fills. I jo el que defenso, i continuo mantenint, la meva vida ja era de 10 abans de tenir els fills. Continua sent de 10, ha variat significativament, però no és un 11, no? He perdut algunes coses que tenia abans de tenir fills, n'he guanyat unes altres, però si no hagués tingut fills, la meva vida també hauria estat de 10.
0: I tant, hi ha una vida sense fills meravellosa.
1: Meravellosa. Però, en canvi, a les dones que no tenen fills se les fa sentir discapacitades.
0: Avui dia, també?
1: Sí, jo crec que sí. Ai, tu perdràs? Els homes no li fan aquesta pregunta. No. Ai, no tindràs fills, tu, home? Encara no passa, això.
0: Bueno, passarà. Passarà,
1: esperem que el patriarcat actuï sobre tothom o sobre ningú.
0: I també hem de tenir en compte que és que amb un pas amb dos, imagino que és exponencial, la prova de foc que és en parella. Perquè clar, passes de ser una parella a ser un equip.
1: Sí.
0: Tu has de fer això perquè jo he de fer això, vull dir, has d'anar coordinat. I,
1: sí, senyor.
0: I, vull dir, Déu-n'hi-do.
1: Sí, el repte per la parella és majúscul.
0: Sí, xapó a les famílies que sí, passen per això.
1: Sí, vull dir, i ho superen.
0: Sí, sí, i ho superen. Aquí em trec el barret, que ara tenen 10 anys per això.
1: Sí.
0: Entenc que la cosa s'ha relaxat,
1: clar,
0: s'ha modulat.
1: Clar, és un altre moment, sí. Ara ells han guanyat moltíssima independència, aquest és el primer any que van sols a l'escola, que això ha estat un canvi radical que m'ha costat, però ja està, ja ho hem pogut fer. I a mesura que ells van guanyant independència, jo guanyo autonomia també.
0: I perds càrrega mental.
1: N'hi ha molta encara, als 10 anys. O sigui, vaja, he d'estar sobre de tot.
0: Jo tenia certa esperança.
1: Encara no.
0: Me l'estàs traient,
1: El dia que ells es puguin matricular sols al col·le o alguna cosa així, no? Aleshores, clar, que ja puguis dir, ei, espavila amb la teva vida. Comença a gestionar-te la teva vida, però o sigui, això als 10 anys no passa.
0: Anem a quan cotitzin, eh? Bàsicament.
1: No, quan ja comencin... No, 16, 15, 16, no? Que ja puguis dir, ei...
0: Sí, però... No sé, bueno, tu tens un podcast que parles de criança, que ho sabràs millor que jo. Mm. Això de nens petits, problemes petits,
1: sí,
0: nens grans, problemes grans, és cert?
1: Encara no he arribat als nens
0: tu
1: tan grans.
0: Tu estàs a nens mitjans?
1: Sí.
0: Problemes mitjans?
1: De moment els problemes són petits. No he tingut de moment grans problemes. Jo m'imagino que la festa vindrà quan comencin a sortir de nit, quan comencin a entrar en contacte amb totes les coses que no volem que entren en contacte, no?
0: Clar, però aquí també has de modular molt bé, perquè si tu has entrat en contacte...
1: Ja.
0: Com gestiones...
1: Com li dic jo als meus fills que no fumin porros, no?
0: Bueno, en el teu cas, Samantha...
1: Has de dir, hola, mamà, hola.
0: Clar, a més amb imatges, eh? Hay unas imágenes para ti, Samantha. Tu tens molt... No, això era feina, no? Sempre pots dir... Això era feina,
1: no,
0: era diferent.
1: No, jo no faria aquest discurs, al contrari. Jo sí que els asseguria i diria, vale, comencem a parlar de què és això, quins efectes té, quins perills, quins riscos... Pot passar tot això, hauríeu de saber que si comença a passar això demana ajuda o... No? O sigui, són substàncies que comporten un perill. Per tant, hem de ser superresponsables. Jo no et puc dir no ho facis perquè és igual si ho dic. Ho faràs igualment.
0: De fet, incrementaràs segurament la...
1: Segurament.
0: O sigui,
1: a mi m'agradaria que no ho fessis perquè jo no sé si et pot desencadenar una esquizofrènia, una psicosi que no sabíem que tenies. No ho sabem, no? I són perills reals que existeixen. M'agradaria que no ho fessis. Si ho has de fer, que sàpigues tota la informació de les coses que poden passar i si, que puguis detectar-ho, almenys, no?
0: El podcast de Sobrevivir a la criança et serveix una mica per prendre punts
1: totalment
0: teòrics?
1: Totalment. Jo plantejo tots els meus dubtes i, de fet, plantejo continguts sencers amb preguntes que jo tinc, no? Allò de... Per exemple, al meu fill li diuen gordo a l'escola. Què fem amb això? I fem un programa d'això.
0: Home, és que és un tamasso.
1: Clar.
0: I què fem amb això?
1: Ah, doncs aquí entra i venen persones a parlar... Bueno, doncs el primer que t'adones... I que és que has de canviar tu. Has de deixar de fer tu els comentaris sobre l'aspecte de les persones, perquè ells aprenen per imitació. Som els adults els que hem de modificar-nos per tal que els nens no facin aquests comentaris. Després, òbviament, hem d'actuar a l'escola, hem d'actuar amb els nostres fills, però hem d'aprendre, i és ben cert allò que diuen que els fills arriben per ensenyar els pares.
0: T'he llegit dir que et resisteixes a educar diferent a la teva filla del teu fill, sobretot en el tema sortir. Clar, el verb resistir implica això, una resistència. Mm. Trobes que
1: no,
0: la inèrcia et
1: no
0: porta cap allà?
1: Bueno, hi ha una qüestió, una consideració social, no?, de la por. Les noies, o sigui, a les noies sembla que se les educa en la por. Vigila pels carrers que vas, envia un WhatsApp quan arribis... Bueno, si faig això amb la meva filla, ho penso fer també amb el meu fill. No, ja no et dic, si jo mai a la vida de rebentar-hi sobre la roba que porto, ni li penso fer a la meva filla, només faltaria, no? Però em refereixo a això, no? Que les dones, o moltes dones, quan arriben a casa s'envien un WhatsApp, no? Ja estic, ja estem totes a casa, estem bé, i els homes no ho fan, això. Clar, sent realista, és veritat que les dones reben moltes més agressions que els homes, és lògic.
0: Això t'anava a dir, que veus les notícies i dius, enviam un WhatsApp quan arribis.
1: Però jo em resisteixo, no?, a la meva filla dir-li, ai, vigila, carinyo. No, que vigilin els dos. O sigui, no li vull... No vull que rebi por per la meva part. No, tu fes. si alguna vegada ens passa alguna cosa, ja actuarem. Però si no ens passa, que puguis gaudir d'aquesta llibertat, que de fet jo he gaudit. A mi mai m'han dit, vigila amb el que fas, mai m'han posat un límit, sí que m'han posat límit a sortir a les nits, de fet, fins que no em vaig emancipar no vaig sortir a les nits, però no m'han educat en la por i m'han educat en la igualtat, no? En tot, i això és el que jo penso fer.
0: Doncs és curiós que diguis això, perquè ara, Samantha, marxem de festa, anem a la ruta del bacalau, i és clar, si anem cap allà només ho podem fer amb Chimo Bayo.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria de la Samantha Villar també hi hem trobat a Chimo Bayo, amb un tema que molta gent reconeix com el esta sí, esta no, però el seu nom real és Así me gusta a mí. Amb aquesta no t'has emocionat gaire, eh? No és com amb la Into My Arms de Nick Cave.
1: Oh, no, home, és que és un altre...
0: És un altre tarannà,
1: home,
0: aquesta.
1: Home, totalment.
0: Que, clar, és l'himne de la ruta del bacalao.
1: Sí, clar, és que jo em crio a València en plena ruta del bacalao. Jo vaig a l'institut quan tenia 14 o 15 anys, que les meves companyes de classe sortien a les nits i feien la ruta.
0: Tu no la vas fer mai.
1: A mi no em van deixar. I jo crec que va amb bon criteri.
0: Home.
1: No era qüestió de...
0: No sé si amb els anys l'hem mitificat, però les imatges que hem vist, les sèries que han fet sobre la ruta
1: sí,
0: del bacalao, dius,
1: sí, sí.
0: Mare meva,
1: era molt potent.
0: Com anava això?
1: Molt bèstia.
0: Que
1: molt, una Espanya molt diferent, eh? Perquè avui dia trobar aquestes... Home, suposo que hi ha gent que ho fa, però hi ha molt més control sobre el trànsit, no?, per exemple.
0: Controls d'alcoholèmia...
1: Clar, sí. O sigui, poder estar 3 dies de festa agafant el cotxe amunt i avall, de discoteca en discoteca, era una animalada.
0: De fet, gent s'ho ha passat molt bé, però molta gent també s'hi va quedar.
1: Home, tu diràs.
0: Allà.
1: Tu diràs.
0: Que, tornant a València, aquesta infància, quins records tens d'aquella València dels anys 80, principis dels 90?
1: Doncs mira, fixa't que jo tinc uns records i una visió després d'adulta, de la perspectiva d'adulta respecte als anys... Clar, estem parlant dels anys finals dels 70, els 80... I la perspectiva és molt diferent a quan la tenia. Jo tinc un record d'una infància perfectament feliç, normal, cap problema. I quan he vist fotos d'una austeritat increïble en quant a poques joguines, mobles molt justets... I era comú, perquè ho hem comentat amb companys, amb amics de l'època, tenien molt poques coses. Estem acostumats ara a una abundància de joguines pels nens, etc. Això no existia... Tots teníem els mateixos plats, els mateixos gots, no hi havia varietat, no existia l'IKEA. És que estem parlant d'aquella Espanya. I clar, estem vivint els anys de la transició. És que el 81 i el cop d'estat, jo tinc 6 anys i els meus pares senten els tancs que van circulant per València, des de casa sentien els
0: tancs. Si
1: tu
0: recordes aquell dia.
1: Jo no ho recordo, jo estava dormint, però els meus pares sí que ho recorden. I tens una nena de 6 anys i un nen de 3 i estàs vivint un cop d'estat. I a València es treuen els tancs, no? I després també de visitar la meva escola, en un reportatge també anys després, torno a veure que a setè, ara seria
0: primer d'ESO,
1: setè d'EGB en aquell moment, el 80% dels alumnes suspenien i anaven al setembre. El 80% em van deixar fullejar l'expedient de la classe i era suspès. Jo era de les ampollones, jo no suspenia.
0: Aprovada.
1: Aprovada i amb excel·lents.
0: Amb excel·lents.
1: Sí. Però... Em va impactar molt també això de dir, ostres, avui dia seria molt polèmic que en una classe suspenguessin el 80% dels alumnes.
0: No, és que ara no...
1: Ara no suspèn ni l'1%.
0: No sé si és cert, o ho diuen els cunyats, però que no pots corregir en vermell perquè és molt agressiu.
1: Jo tampoc ho sé, no ho he preguntat.
0: Esperem que no, que si estigui passant ho reverteixin, que no passa res per suspendre un examen.
1: Però sí, una Espanya que quan la mires ara en perspectiva és molt impactant, hem canviat molt en aquests anys, moltíssim.
0: Éreu 4 a casa?
1: Pare, érem
0: mare,
1: 4, sí,
0: germana
1: i jo.
0: Tu la germana gran?
1: Sí.
0: Que m'han dit que estaves molt lligada al teu pare, no? Sempre?
1: Sí, bueno, com totes les filles als pares, no? Diuen.
0: Sí, això, segur.
1: Això diuen, no? El complexe d'Electra i el d'Edipo i tot això.
0: I quan tu eres petita i et deien, Samantha, tu de gran, què vols ser? Per on tiraves?
1: Jo des de ben petita ja vaig dir que volia ser periodista, però ara que sento el Llac dels Cignes...
0: Sí, és que hem canviat de compositor. Sí. Hem passat de Chimo Bayo
1: a Tchaikovsky.
0: A Tchaikovsky, bueno.
1: Molt bé. Bueno, la vida té això. Doncs hi ha una anècdota que és maca. Jo tenia... Mira, quan acabo 8è d'EGB, segon de l'ESO, a mi els meus pares m'asseuen al sofà de casa a preguntar-me perquè jo havia fet ballet tota la infància. Perquè les nenes dels 80 anàvem a classe de ballet, totes. Mm-hmm. Totes, pràcticament. I a mi no se'm donava malament ballar, i aleshores els meus pares m'asseuen i em fan escollir, em diuen, és que ara ja és el moment d'anar a l'institut, però et volem preguntar tu què vols ser de gran, si vols estudiar periodisme o si vols ser ballarina. Perquè si volguessis continuar la carrera de ballarina, hauríem d'anar a buscar escoles a Londres o així, perquè a Espanya encara no n'hi havien així importants. I fixa't tu, quins pares que als 14 anys et preguntin què prefereixes. I jo vaig dir, no, jo vull anar a la universitat i vull estudiar periodisme. I per això no sóc ballarina.
0: I vas deixar el ballet?
1: El vaig deixar als 18 anys. Me'n vaig anar a fer el camí de Santiago i vaig tornar amb tendinitis a les angonals, als genolls i als turmells, i van ser 3 mesos de repòs i a partir d'allà ja vaig plegar.
0: Doncs sempre ens quedarà al Llac dels Cignes.

0: penses en què hagués passat si haguessis dit ballet
1: aquell dia? No ho he pensat mai, però fixa't, ara estava pensant, sentint el llac dels cignes, pensava, no vaig ser ballarina, però de cop i volta ara sóc actriu. És que la vida et porta al lloc que has d'estar.
0: Que suposo que si haguessis hagut de ser ballarina, d'alguna manera allò hagués donat una volta perquè haguessis acabat sent ballarina.
1: I combinant-ho amb el periodisme, probablement.
0: Ballarina i periodista. No sé si en tenim alguna. A Coco Comín.
1: Segur que sí. Algú per ahí ha d'haver-hi, segur.
0: Que ara ens deies, no?, que tu quan vens a Barcelona ja vens com deslliurada de, bueno, a viure la vida.
1: Sí.
0: Tens un apartamentet a Castelldefels. Sí. Però em sembla que també hi ha un poble important a la teva vida que és, atenció al nom del poble, Zorita del Maestrazgo.
1: Sí, senyor, Zorita del Maestrat. Sí.
0: On està?
1: A Castelló. És l'últim poble de la província de Castelló. El següent ja és la província de Terol.
0: Vale, és interior.
1: Sí. I és el poble de la meva àvia paterna, on ella viu tota la seva vida, fins que emigra a Barcelona. La família de la... Ai, la història de la meva família està plena de migracions de la postguerra, de passar gana. I ve a Barcelona, doncs, a sobreviure en una època en què estan prohibides les migracions interiors. Ella arriba a l'estació de França i l'ha d'esperar el seu germà, que encara no ha arribat, i li va d'un minut que no la deté la Guàrdia Civil i se l'emporta als calabossos.
0: Estaria bé recordar això més sovint, que abans estava prohibit moure'n de comunitat en comunitat.
1: Sí, sí.
0: Per tota aquesta gent que ara posa el crit al cel amb certs temes, que sàpiguen que abans passava això, també.
1: Efectivament, i la meva àvia arriba aquí, ja té el meu pare aquí a Barcelona, i ja a partir d'aquí ja coneixem la història de la família.
0: De totes maneres, diria que Castelldefels és un lloc important per la teva vida, perquè crec que et cases a Castelldefels.
1: Ah, sí, jo em vaig casar. Aquesta és l'altra... La meva àvia de Castelldefels és una altra. Sí, sí, sí, sí, sí. Jo em caso a Castelldefels, però això és una qüestió més logística, perquè buscàvem data ràpida, perquè jo ja estava embarassada i vam dir, va, casem-nos.
0: Estaves ja... Podria haver sortit el documental, no? De 9 meses con Samantha, no?
1: El casament.
0: Sí.
1: Mira, veus, això vam decidir no gravar-ho. I sí, sí, va ser... I com que les dates a Barcelona estaven com molt ocupades, vam mirar i vam dir, ostres, hi ha Castelldefels, i tenien data al cap de 2 mesos, i vam dir, pues ja està, aquí
0: Vinga,
1: ens casem.
0: Aquí hi ha la pava. No?
1: Exacte.
0: I he llegit...
1: No, que vam anar a Casanova, que ens encanta aquest restaurant.
0: He llegit que et vas casar amb un senyor en xancletes.
1: Sí. No, el casament no va anar en xancletes, però nosaltres vam muntar un casament que el vam fer com a nosaltres ens agradava, que era fer una festa. Jo no vaig fer ni prova de restaurant. Jo vaig anar al restaurant d'un amic, li vaig dir, mira, passo de l'estrès aquest d'organitzar un casament. Vindrem a dinar aquí, ens tanques tu pel meu casament. Sí, vinga, va, no ho fem mai, no fem casaments, però el teu sí que el farem, vale. I allà hi ha una piscina, al restaurant, i vam demanar als convidats que portessin banyador, i es van banyar, i vam portar un toro mecànic.
0: Mare meva.
1: I un massatgista. Al meu casament va haver-hi un massatgista.
0: Per què?
1: Perquè jo volia còctels i massatges. Això era el que... La meva festa ideal seria això. Prendre't un còctel i que et fessin
0: un
1: massatge.
0: Còctel sense alcohol.
1: Clar, ja en aquell moment ja no podia ser còctel. Jo no vaig provar ni el cava, que també era boníssim, ni les ostres, tot això jo no podia provar.
0: Tu el massatge.
1: Però el massatge sí. Vull dir que era una festa, més que un casament.
0: Doncs, Samantha, hem arribat al final...
1: Ai, les xancletes va ser perquè els hi donàvem els convidats. I aleshores, quan va venir el paparazzi, ens va aparèixer un paparazzi a la porta, i va arribar un moment que vam dir, va, sortim a fer la foto i que marxi, perquè ell no marxarà fins que tingui la foto. I ja anàvem amb les xancletes, i per això va sortir a Lola, el meu marit, amb les xancletes.
0: El Raül va trolejar a Lola, que és el teu marit. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria, ens ha quedat alguna cançó pendent. No sé si fer-te triar o acabar directament amb Ai Mentires, que és de l'espectacle Miénteme, i d'alguna manera
1: sí.
0: Ho fem rodó.
1: Vinga, va, sí, sí, sentim la cançó de Miénteme.
0: Doncs acabem amb Miénteme. Tu surts cantant aquí?
1: Sí,
0: tu
1: sí, jo canto també aquí, sí. Hay mentiras en los ojos y mentiras en la voz.
0: Doncs t'acomiado ja i així l'escoltem. Samantha Villar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, igualment. Una delícia d'entrevista, gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Jordi Orós i Víctor Valero a la tècnica, un servidor també. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Miénteme, Hay Mentiras, Samantha Villar cantant, Beatriz Rico. Escolteu, fins demà.

0: ni la veía. Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Al balcó Andorra, amb Arnal Sallaí i Ricard Rovirosa.
2: Molt bona tarda, benvinguts al balcó. Avui començarem el programa tot repassant algunes de les dades que han ofert les responsables del Ministeri de Salut, entre elles la ministra titular, Helena Mas, referents a la línia de prevenció del suïcidi, que ha rebut 13 trucades de mitjana mensuals en l'últim any. Abans, per això, comencem, com sempre, repassant l'actualitat meteorològica.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
2: I ho fem amb el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda. Demà es repetirà una situació meteorològica molt semblant a la d'avui, sol a tot hora, no hi haurà núvols destacables i temperatures més pròpies de l'estiu que de mitjans d'octubre. Andorra la Vella, demà al matí, una mínima al voltant dels 11 graus. De fet, a gran part del país ens mourem entre els 5 i els 10 graus. Després, el sol portarà la màxima a valors semblants als d'avui, és a dir, a prop dels 25 graus al fons de les valls del centre i sud del país. Fins divendres s'anirà repetint una situació molt semblant. Tot apunta que el cap de setmana, sobretot diumenge, la pluja guanyarà protagonisme i les temperatures baixaran de manera apreciable.
5: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876 555. Consulta condicions.

0: 7 i 22 minuts, Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: La línia de prevenció del suïcidi ha rebut de mitjana 13 trucades mensuals en l'últim any. El telèfon 177 i el xat que l'acompanya van començar a operar fa 2 anys i des d'aleshores els voluntaris de la Fundació Esperança han parlat amb 170 persones, concretament en aquesta xifra es refereix en l'últim any, i han hagut d'activar 5 vegades als serveis d'emergència per evitar una tentativa de suïcidi imminent. Segons explicaven les responsables del Ministeri de Salut, Helena Mas, i també la secretària d'Estat, Helena Cristina Pérez, 2 de cada 3 persones que hi han recorregut són dones, 1 és un home, i en el cas del xat, que va destinat, recordem-ho, a un públic més adolescents, han fet 400 interaccions des del novembre, ara sí, de l'any 2024.
1: Aquestes són algunes de les dades més destacades que han presentat les responsables del Ministeri després de la reunió de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions, que ha permès fer balanç d'algunes iniciatives engegades. També servir per presentar l'Observatori Andorrà de Salut Mental, Drogodependències i altres addiccions que s'han anat desenvolupant en col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació. L'eina reuneix indicadors sobre 4 grans àmbits. Un d'ells és el consum de substàncies i medicaments, també les addiccions relacionades amb les pantalles, les xarxes socials i els jocs, l'atenció sanitària i els recursos assistencials, també l'impacte social, educatiu i familiar. En el cas del tabaquisme n'era un 30%. En el cas del consum d'alcohol, el 63% de la població en fa un consum moderat i pel que fa als joves un 18,2% se situa en un consum de màxim risc. També en aquest punt l'Observatori inclou l'activitat de la Unitat de Conductes Addictives del SAS, que va atendre fins a 886 pacients el 2025 davant dels 710 registrats el 2022. Segons la titular de Salut, aquesta evolució es pot explicar pel treball de visibilització i detecció de les addiccions i per les tasques dutes a terme per facilitar l'accés als recursos assistencials. Pel que fa a l'atenció sanitària, durant el 2025 s'han registrat 4.973 persones que han incrementat un 35% respecte a les persones ateses al servei de salut mental respecte a l'any 22. Aquesta activitat reflecteix, segons Mas, la capacitat de la xarxa per detectar, atendre i fer el seguiment de les necessitats de salut mental de la població.
0: I finalment, durant aquesta sessió s'ha presentat l'estat de desplegament del PISMA, el Pla Integral sobre la Salut Mental i les Addiccions, que compta amb 62 actuacions, el 73% de les quals, ja ho diré bé, s'han iniciat i són de continuïtat. El 13% han acabat i el 15% final resta encara pendent d'iniciar-se. Són les 7 i 25 minuts. Moment ara, passem un tornem de seguida a fer una passada per la publicitat i de seguida som de nou amb vosaltres.
2: Quan consumeixes i com saber si és molt o poc? Amb l'app FEDA i tu pots comparar el teu consum amb el del període anterior, amb altres usuaris de la teva parròquia o usuaris com tu. Entén millor la teva evolució i pren decisions per consumir de manera més eficient. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
4: Últims dies del 2x1 en ulleres graduades a Visual Òptica Andorrana. Fins al 18 d'octubre, compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. Avinguda Carlemany 73, Escaldes Engordany. Consulta'n les condicions a l'òptica.
5: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.

0: Són les 7 i 27 minuts. El govern formalitzarà aquesta setmana la compra dels terrenys per ampliar la presó. La iniciativa ja ha passat pel Consell de Ministres, per tant, en els pròxims dies es farà la signatura davant de notari. Així ho explicava la ministra de Justícia i d'Interior, Esther Mulné, qui ha recordat que el cost de l'operació serà de 260.000 euros, tot i que ja avança que serà el pròxim executiu qui haurà d'encarregar el projecte constructiu per definir exactament el seu disseny i els espais que tindrà.
1: Bé, doncs, el Consell de Ministres ja ha autoritzat que s'atorgui l'escriptura pública corresponent i es farà aquesta setmana. Però per a la legislatura el que s'hauria de fer és un estudi per mirar com s'amplia i aviam quins espais s'amplien, per on s'hi accedeix. Això són coses molt tècniques que haurem de fer estudiar per algun arquitecte.
0: Molné feia aquestes declaracions durant l'acte institucional amb motiu de la patrona del Departament d'Institucions Penitenciàries, des d'on ha apuntat que el projecte servirà per resoldre dues problemàtiques. Per una banda, separarà els espais del centre de menors i de salut mental i, per l'altra, ampliarà les zones destinades a les activitats de reinserció. També destaca l'increment del 40% en el pressupost que va destinat a la formació dels agents aquest any i que hi ha anunciat ja que a partir del gener el SAS impartirà unes altres formacions, en aquest cas sobre salut mental, perquè disposa de les eines necessàries per atendre els interns que presentin aquestes patologies. Canviant de qüestió, s'ha limitat a dir que la setmana vinent notificarà la decisió presa per la comissió pertinent sobre l'ús de les càmeres de videovigilància per als agents de circulació que reclamen els comuns i també sobre els bombers. També ha reconegut que mantenen converses constants per atendre les seves reivindicacions i resoldre un malestar que es va produir, afirma, en un moment concret. Per cert, que els cos de penitenciaris ha reclamat, Ricard, una desena més d'agents.
2: Ha estat el director del departament, Miquel Àngel García Albal, qui ha explicat que amb els efectius actuals no poden cobrir totes les necessitats del centre. Per aquest motiu, ha valorat molt positivament la incorporació de 3 agents que estan en període de prova i la convocatòria de 5 places més que es faran l'any vinent. Però, tot i així, considera que faltaran encara una desena d'agents.
3: Si es cobressin aquestes 5, s'arribaria a 71 membres uniformats. Suficient. Jo sempre he pensat que un número suficient d'agents per cobrir totes les necessitats al 100% seria sobre 80. Però bueno, anem pel bon camí, evidentment.
2: També ha recordat que en els pròxims 5 anys es jubilaran una dotzena de membres del cos i es cobriran a mesura que es vagin confirmant. García Val ha celebrat el projecte d'ampliació del centre penitenciari perquè es permetrà guanyar nous espais i pal·liar les deficiències que tenen ara en un edifici que els ha quedat petit. Mentrestant, en referència a la salut mental, ha detallat que són 6 els presos amb aquestes patologies, però que fa un any n'eren el doble. En aquest sentit, avala la formació específica del SAS perquè millorarà, diu, la detecció de possibles crisis.
0: I el Partit Socialdemòcrata, canviem ara de qüestió, entrem en política, ha demanat que les pensions s'equiparin amb el salari mínim. Ho explicava la presidenta del grup parlamentari Susana Vela en una entrevista oferta al programa Concedida, més ben dit, al programa aquí a Andorra. Segons detallava, els grups de la majoria han presentat un informe que simula com quedaria la reforma del sistema de pensions a partir dels punts en els quals hi ha acord, que són, per exemple, l'increment de les cotitzacions o de l'edat de jubilació. El que n'ha quedat fora, explica, són els plans privats. Per tant, ara mateix només es contempla que sigui l'Estat qui continuï financiant-les.
2: El que té clar Vela és que a Andorra hi ha encara unes pensions molt baixes i que caldria actualitzar-les amb el salari mínim o, si no, la població pot tenir moltes dificultats a partir del cost de la vida.
4: I, per tant, això és el que s'ha d'acabar de valorar realment si ens dona garanties de sostenibilitat i, sobretot, una cosa, és a dir, que hem de vetllar perquè les pensions siguin dignes i que les puguem garantir en un país que tots sabem on la gent està percebent pensions de jubilació molt baixes. Hauríem d'anar tendint a garantir una pensió mínima que fos com a mínim, no?, el salari mínim interprofessional, perquè és que si no, no es pot viure, no?
2: La consellera general va repassar bona part dels projectes legislatius que queden fins al final del mandat, entre els quals hi ha també la despenalització de l'avortament. En aquest cas, no entén el motiu pel qual el govern ha iniciat una negociació amb el Vaticà, perquè aquesta administració no té res a veure directament amb Andorra. Tot i així, reclama que aprovin un text i si algú creu que no encaixa amb la Carta Magna, qui s'ha de pronunciar és el Tribunal Constitucional.
4: Nosaltres no ho posem en jaque, són ells mateixos que ho diuen. És a dir, a mi m'agradaria saber el parer d'un Tribunal Constitucional, que és el que haurà de valorar la constitucionalitat o la inconstitucionalitat d'una norma, no? Per tant, aquí ens avancem a una cosa que no sabem. És a dir, totes les normes són interpretables i, per tant, jo sí que m'agradaria haver tingut aquest parer del Constitucional al respecte.
2: El grup parlamentari socialdemòcrata presentarà una esmena a la totalitat a la llei del pressupost perquè no estan d'acord amb la distribució que proposa l'executiu i perquè troben a faltar una anàlisi dels resultats de les polítiques que han desenvolupat.

0: I en clau de política comunal, David Estrie creu que la majoria d'Andorra Vella ha perdut el temps amb el projecte de Terra Vella.
1: El conseller de la minoria de Demòcrates no l'ha sorprès que la iniciativa d'aixecar un bloc de pisos a preu assequible en col·laboració amb la pública o privada hagi fracassat definitivament. Recorda que és una fórmula que ell ja havia intentat quan era el cònsol i tampoc se'n va sortir. Per això ha avisat tantes vegades de la majoria del perill que torni a passar el mateix malgrat totes les concessions que ha fet. En aquest sentit, reclama una vegada més que sigui el comú qui entomi el projecte i lamenta que s'hagi perdut el temps perquè si s'hagués fet des d'un inici, diu, l'edifici ja estaria pràcticament acabat.
2: És molt senzill. Si el 2024-25, quan la majoria actual va tornar a voler treure aquest concurs amb la fórmula de la col·laboració público-privada, en el qual nosaltres els vam dir, ojo, no funciona, teniu diners, tireu pel dret i financeu el projecte amb fons propis. S'hagués fet, avui en dia estaríem a 3-4 mesos d'inaugurar els pisos.
1: Estrie no ha rebut cap trucada del cònsol major, Sergi González, per explicar-li la situació i els plans de futur, ni tampoc l'espera perquè entén que seria com donar-li la raó. Des de la minoria no li critica haver-ho intentat, però sí que s'hagi obstinat en mantenir una opció que realment mai ha estat real. Per canviar-ho, la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, impulsa una llei de la qual qui va ser el successor al capdavant de la corporació admet que no coneix, però tot i així apunta que fins que no cristal·litzi passarà encara molt de temps abans que els promotors privats no s'avinguin a construir promocions de lloguer a preu assequible.
0: Saltem ara a la parròquia de la Massana perquè incorpora la documentació ambiental sobre el mirador de l'Alt de la Capa. La majoria que lidera Eva Sanz s'ha actuat ràpidament i ha publicat al web del Comú ja la documentació que faltava del projecte i demà mateix apareixerà en un edicte al BOPA. D'aquesta manera desarticula la crítica dels membres de la minoria d'Amseny que demanaven l'anul·lació del període d'exposició pública perquè no es complia amb la llei de participació ciutadana.
1: El Comú ho atribueix a un error d'interpretació i recorda que sempre ha optat per la transparència i per escoltar la ciutadania. Per aquest motiu, no anul·larà l'exposició pública i es mantindrà fins a final d'any. Això sí, se'ns ofereix una trobada amb qualsevol persona que vulgui conèixer millor el projecte. Entre elles, cita directament el moviment contrari que fins ara no s'hi ha posat en contacte i només ha centrat la seva reivindicació a través de les xarxes socials.
3: Per això jo crec que és important doncs, que sàpiguen que els convidem a contactar amb el Comú per poder doncs, mantenir alguna reunió i poder dialogar sobre aquest tema. Ells han fet molta difusió a nivell de xarxes socials, però la veritat és que ens hauria agradat que en algun moment doncs, ens vingués algú al Comú i volgués parlar amb nosaltres del tema del mirador.
1: Precisament aquest moviment s'anomena Salvem la Capa i ha obert una consulta pública per elegir una data en la qual organitzar una concentració ciutadana a la Massana. L'objectiu, diuen, és aturar el projecte i transformar la indignació i l'oposició que ha generat en l'entorn digital amb pressió ciutadana al carrer.
0: Explicarem que ADA demana reforçar les polítiques d'igualtat i també la protecció davant de la violència de gènere. L'Associació de Dones d'Andorra ha traslladat les seves principals reivindicacions en matèria d'igualtat de gènere a la representant especial de l'Assemblea Parlamentària de l'OSCE per qüestions de gènere en una reunió que es va celebrar el divendres passat a la capital. La trobada va comptar amb la participació de les membres de la Junta de l'entitat. La reunió s'ha emmarcada en la visita d'aquesta entitat al Principat amb motiu de la seva trobada de tardor a l'Assemblea Parlamentària va servir perquè l'associació, com dèiem, exposés les principals problemàtiques que afecten les dones del país i plantegés 6 prioritats d'actuació per avançar cap a la igualtat efectiva. Una d'elles va ser la crisi de l'habitatge i el seu impacte sobre les dones, especialment aquelles que disposen de menys ingressos familiars.
4: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Arrenquem la informació esportiva, Ricard, en bàsquet, perquè el Morabanc Andorra busca un cop d'efecte a la pista del Joventut.
1: Sí, els tricolors afronten demà el partit ajornat contra la Penya amb l'objectiu de sumar el primer triomf de la temporada. Els de Zantava, que arriben a la cita després de perdre contra l'Obradoiro i l'Unicaja de Màlaga en les dues primeres jornades de la Lliga ACB. Al davant tindran un Joventut que tampoc ha estrenat el caseller de victòries a la Lliga, tot i que va començar la temporada aixecant el títol de la Supercopa Endesa. Els verd i negres han perdut contra el Rio Breogán i el Baskonia en aquest inici de competició. En la prèvia, Tabac ha admès que l'equip encara no té marge de millora i ha destacat la importància de continuar evolucionant. El tècnic considera que conèixer bé el rival i aprofitar-ne els punts febles serà clau per tenir opcions de competir a Badalona.
5: Primero, es un equipo que tiene muchísimo talento, pero también es un equipo que yo creo que hay varios jugadores que se pueden atacar en defensa. Yo creo que nosotros necesitamos jugar más por nuestra movilidad y menos por un baloncesto estático. Pero encontrar parte débil a este equipo de Juventud es muy problemático.
1: El partit es jugarà demà dimecres a les 8 del vespre al Palau Olímpic de Badalona.
6: I en futbol, el lateral esquerre del Futbol Club Andorra, Andoni López, estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa.
1: Sí, les proves mèdiques han confirmat que el defensa del Futbol Club Andorra pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. El jugador ja treballa amb els serveis mèdics del club per recuperar-se i tornar a estar disponible el més aviat possible. Pel que fa a Marc Bombardó, és dubte per al partit a Montilivi, per una lesió, en aquest cas el miofiscal lleu a l'adductor llarg esquerre. La seva evolució marcarà si podrà jugar aquest cap de setmana al camp del Girona o haurà d'esperar el següent partit a casa contra el Burgos.
7: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics. Fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300 e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.

0: La línia de prevenció del suïcidi ha rebut de mitjana 13 trucades mensuals en l'últim any. El telèfon 177 i el xat que l'acompanya van començar a operar fa 2 anys, però des del 2025 els voluntaris de la Fundació Esperança han parlat amb 170 persones i han activat 5 vegades els serveis d'emergència per evitar una temptativa de suïcidi imminent. Segons han explicat la ministra de Salut i secretària d'Estat, Helena Mas i Cristina Pérez, 2 de cada 3 persones que hi recorren són dones i una és home. En el cas del xat, que va destinat a un públic més adolescent, han fet unes 400 interaccions des del novembre del 2024. Aquestes són algunes de les dades més destacades que han presentat les responsables del Ministeri després de la reunió de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions, que ha permès fer balanç d'algunes iniciatives engegades. També ha servit per presentar a l'Observatori Andorrà de Salut Mental drogodependències i altres condicions que s'han desenvolupat amb col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació. El govern formalitzarà aquesta setmana la compra dels terrenys per ampliar la presó. La iniciativa ja ha passat pel Consell de Ministres, per tant, en els pròxims dies es farà la signatura davant de notari. Així ho ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Esther Molné, qui ha recordat que el cost de l'operació serà de 260.000 euros, tot i que ja avança que serà el pròxim executiu qui haurà d'encarregar el projecte constructiu per a definir exactament el seu disseny i quins espais tindrà.
1: Bé, doncs, el Consell de Ministres ja ha autoritzat que s'atorgui l'escriptura pública corresponent i es farà aquesta setmana. La propera legislatura el que s'hauria de fer és un estudi per mirar com s'amplia i aviam quins espais s'amplien, per on s'hi accedeix. Això són coses molt tècniques que haurem de fer estudiar per algun arquitecte.
0: Molné ha fet aquestes declaracions durant l'acte institucional amb motiu de la patrona del Departament d'Institucions Penitenciàries, des d'on ha apuntat que el projecte servirà per resoldre 2 problemàtiques. Per una banda, separar els espais del centre de menors i de salut mental i, per l'altra, ampliar les zones destinades a les activitats de reinserció. També ha destacat l'increment del 40% en el pressupost destinat a la formació dels agents aquest any i ha anunciat que a partir del gener el SAS impartirà unes formacions sobre salut mental perquè disposin d'eines per atendre els interns que presentin aquestes patologies. Canviant de qüestió, s'ha limitat a dir que la setmana vinent notificarà la decisió presa per la comissió pertinent sobre l'ús de les càmeres de videovigilància per als agents de circulació que reclamen els comuns. A més, insisteix que estan en contacte constant amb els representants dels bombers per atendre les seves reivindicacions i resoldre un malestar que es va produir, diu, en un moment concret. El Morabanc busca un cop d'efecte a la pista de joventut. Els tricolors afronten demà el partit de jornada contra la penya amb l'objectiu de sumar el primer triomf de la temporada. Els de Sant Tàbac arriben a la cita després de perdre contra l'Obradoiro i l'Unicaja de Màlaga en les 2 primeres jornades de la Lliga ACB. Al davant tindran un joventut que tampoc ha estrenat el caseller de victòries a la Lliga, tot i que va començar la temporada aixecant el títol de la Supercopa Endesa. Els verd i negres han perdut contra el Rio Breogán i el Baskonia en aquest inici de competició. En la prèvia, Sant Tàbac ha admès que l'equip encara té marge de millora i ha destacat la importància de continuar evolucionant. El tècnic considera que coneix bé el rival i aprofitar-ne els punts febles serà clau per mantenir opcions de competir a Badalona.
2: Primero, es un equipo que tiene muchísimo talento, pero también es un equipo que yo creo que hay varios jugadores que se pueden atacar en defensa. Yo creo que nosotros necesitamos jugar más por nuestra movilidad y menos por un baloncesto estático. Pero encontrar parte débil a este equipo de juventud es muy problemático.
0: El partit es jugarà demà dimecres a les 8 del vespre al Palau Olímpic de Badalona.